0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. Avui us proposem un llibre que ens recorda com d'important és protegir la natura.
1: La naturaleza de la naturaleza, del biòleg català Enric Sala, ens demostra com preservar la biodiversitat és fonamental per la nostra supervivència i també la de la resta d'espècies del planeta. Sala detalla en el llibre com tots els animals, des del microbi més petit fins als grans mamífers, tenen una funció en el teixit de la biosfera de la Terra i com formen part d'una complexa xarxa de dependència que fa que tots siguin necessaris, des d'un determinat tipus d'alga fins als humans. El llibre també planteja la necessitat emocional i fins i tot econòmica de protegir la natura i com les nostres accions amb el medi ambient i amb altres espècies determinaran el nostre futur.

0: no escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: Simplement brutal.

0: escolteu La història secreta.
1: Doncs imagina.
2: Sabies que el català és un dels idiomes amb més presència a internet? Pel que fa al nombre de parlants, el català ocupa el 75è lloc al món, mentre que la xarxa ocupa la 15a posició, que no està gens malament. Per exemple, el català va ser la tercera llengua a incorporar-se a la Viquipèdia i ara ja compta amb més d'un milió d'articles escrits. Feu la prova. Molts dels articles de la Viquipèdia en qualsevol idioma tenen l'article traduït al català. A més, a Twitter, la xarxa on tothom es queixa, el català és una de les 20 llengües més utilitzades de la plataforma.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: L'opció dels que en saben. Fas un sopar amb nosaltres?
5: Sí!
4: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: Anthony.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Un mes de començar la verema, els pagesos estan preocupats perquè estan baixant les compres de raïm i es quedarà sense vendre. El descens podria ser del 30% per la baixada de vendes d'ampolles de vi i cava, tant al mercat interior com a l'internacional. I la causa en què tothom coincideix és que s'està canviant la manera de beure. Corresponsal al Penedès, Montse Gené Riba.
3: Aquest any les vinyes estan plenes de raïm sa. És un any sense sequera ni plagues, però una part d'aquest raïm no té comprador. Els cellers rebaixen comandes perquè a ells també se'ls han reduït les vendes. Ho estan patint viticultors com Jaume Domènech de la JARC i Josep Marrugat d'Unió de Pagesos.
4: Em trobo, sobretot en Montseller, que hi pot haver una reducció d'això d'un 30%. És un mal de cap molt important.
5: El vi del porró del consum diari no existeix. I si no hi ha consum diari, sobren la meitat de vinyes. I això no ho recuperarem.
3: A les cooperatives ja no saben què fer perquè se'ls acumula el vi d'anys anteriors. Joan Josep Reventós, de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
6: Els elaboradors i els distribuïdors es queixen de que ha caigut les vendes i que no poden col·locar el vi al mercat. El problema el tenim que ja tenim les bodegues plenes. No sabem ni on col·locar-lo.
3: Els cellers diuen que ells també venen menys. El director general de Sumarroca és Joaquim Toses.
7: Patim per vendre, cada cop costa més vendre, no?
3: I creu que els esforços han d'anar cap aquí.
7: El que cal és buscar nous moments de consum, noves propostes de valor i també nous mercats que en el seu mercat domèstic, dins del mercat, com per exemple Brasil, continuen creixent moltíssim.
3: Tots coincideixen que no es pot girar l'esquena a les noves tendències, vins frescos de poca graduació i productes de moda com ara els Aperol Spritz.
1: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
8: De Catalunya cap al món.

0: Acusado, acusat. Testigo, testimoni. Abogada, advocada. Tothom qui participi en un judici té dret a fer servir el català. Fer servir el català no canvia la sentència. Inocente, innocent. Fem justícia al català. Tots en som responsables.
1: Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.

0: pretendre superar mitjans històrics de primera línia, que tenen molt de pressupost, que tenen grans professionals repartits pel món, que tenen capacitat tècnica fora de qualsevol abast econòmic per qualsevol tiquismiquis com nosaltres, per exemple, o pretendre fer de periodista des d'una pàgina de Facebook que segueixen quatre tiquismiquis més, com per exemple nosaltres, i anar d'estrella de la informació i la creativitat sense més fonament que les ganes d'aparentar, és, des de la nostra modesta opinió, fer el pipiolo. Pensem. Potser per això, mentre hi ha qui segueix fent el pipiolo, tot i conèixer la realitat que ens envolta quant a capacitats i possibilitats davant dels grans, nosaltres, i sempre des del nostre modest punt de vista, que pot estar equivocat per descomptat, només ens dediquem a seleccionar sensacions de tota mena produïdes al llarg de la història, incloent, com és natural, l'actualitat, i compartir-ho amb els que, qui potser fins a la gorra de l'habitual i fins a la gorra del de sempre, busquen petits moments experimentals plens de curioses sensacions i tria el detall. Pensem.
1: Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.

Arxiu d'Àudio. Arxiu d'Àudio Musical i Cultural. Arxiu d'Àudio Musical i Cultural de Curiositats i Records. Arxiu d'Àudio Musical i Cultural de Curiositats i Records a Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu.

0: Bona nit.
1: Això és...
2: És meravellós.
1: L'ànima i el cor de la nostra costa. El que les guies de turisme no ensenyen i només qui ho busca, ho troba.

ulls a Marina Abramovic per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació.

0: aquest diumenge que farà solet, planazo paella a la terrasseta de casa la Marta.
1: D'acord, jo poso la casa, però si fem paella, l'arròs que sigui el millor, que sigui arròs Montsià.
2: Si voleu cuinar la millor paella, trieu arròs Montsià. Visiteu el millor arròs per cuinar.cat per descobrir tots els secrets del millor arròs. Arròs Montsià, el millor arròs per cuinar.
3: Comença una nova edició del Festival Estiu que es prolongarà tota la setmana en 6 escenaris diferents de Castelló, d'Empúries i Empúria Brava a l'Alt Empordà. Han programat 12 concerts, alguns gratuïts i altres de pagament, amb noms com Ginestà, Masoni i Tomeu Penya, Girona, Fèlix Martín.
4: El Festival Estiu arriba a la 6a edició reivindicant la música i el patrimoni del país i per això es fa en espais singulars de Castelló d'Empúries. El tècnic de cultura de l'Ajuntament, Martí Fontclara, destaca que el festival comença amb un 80% d'entrades venudes.
5: Això està demostrant que el Festival Estiu ja és un festival consolidat i que ja estem amb ànsies, amb nervis per començar aquesta edició del Festival Estiu.
4: Ginestà el dia 3, Masoni el dia 4, o Tomeu Penya i Alosa en la Cluenda diumenge dia 5. Són algunes de les cites musicals d'aquesta setmana al Festival Estiu. Però també noms emergents com Àlvar Mangou, Ernest Plana, Llum Blancafort, Albert Oliva, Wilmas o la proposta de música i maridatge de vins amb Salva Rácero, que es farà al claustre del convent de Santa Clara dijous dia 2.
6: No et perdis el Museu Casteller de Catalunya. Un museu únic i imprescindible per conèixer el món casteller en la seva essència. A Valls, quilòmetre zero del món casteller.
7: El nostre món, la teva emoció.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: Per la gent intel·ligent, Ràdio Vila-sacra...

0: el patrimoni més excepcional de Catalunya com mai l'havies escoltat.
1: Molt a prop teu trobaràs 46 càmpings i resorts, al mig de la natura, envoltats de muntanyes, llacs i rius, al Pirineu de Lleida.
2: Entra a campingsdelleida.com i troba el teu estiu. Actiu, relaxat, explorador, cultural.
1: Tens un munt de possibilitats per a tu i els teus.
2: Amb la col·laboració de Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
3: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisuals de la nostra història plena de sensacions.
4: Per a nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que amb esforç i sacrifici han fet avançar la societat fins als nostres dies. Volem mirar enrere en el temps i creant espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària.
3: Això és Ràdio Vila-sacra. En exclusiva.
5: Miralls de memòria.

Les llàgrimes són un fluid produït per les glàndules lacrimals que es troben a les parpelles. Serveixen per protegir els ulls de la pols, la brutícia i els gèrmens. També ajuden a mantenir els ulls humits i lubricats. Hi ha tres tipus de llàgrimes. Les llàgrimes basals, que es produeixen constantment per mantenir els ulls humits. Les llàgrimes reflex, que es produeixen quan els ulls estan exposats a estímuls com ara la pols, la brutícia o el vent. I les llàgrimes emocionals, que es produeixen quan una persona plora per tristesa, alegria, dolor o altres emocions fortes.

0: Com esteu?
1: Volíem ajudar els qui més ho necessiten i vam pensar en connectar-nos amb la Creu Roja.
2: Es connecten per saber com estic.
3: Com a empresa, ens hem connectat.
4: És que ja vull connectar-me.
5: I tu? T'has connectat? Connecta't.
6: En moments com ara, responem. Connecta't ara a creuroja.org.
7: Connecta't.
8: És l'hora del pati.

0: Ei!
1: Tocant, sereu més feliços, ampliareu la vostra cultura, els vostres coneixements, el vostre cor. Però no marqueu molt fort els números de telèfon, no us farà mal.
0: És un consell de la Municipal. Sona infernal.
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Bona tarda, Vilasacra i Empordà. Us heu donat compte de que a la tele hi ha canals d'un partit polític i altres d'un altre. I programes d'esquerres i hi ha programes de dretes. I el mateix amb el Tertulians o entrevistes. Fot tot pena i fàstic. Una abraçada a tots el que feu una ràdio tan genial que ens permet no veure tanta merda.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca!
6: Repetiràs.

0: I parlant d'emocions.
1: 46.
2: Exacte.

0: sabies que...
1: Una tècnica per obtenir fills amb material genètic de tres progenitors podria ser útil per solucionar certs casos d'infertilitat femenina. L'objectiu de la tècnica, anomenada transferència de fus matern, és evitar que les mutacions en l'ADN mitocondrial, que poden provocar diverses malalties greus, es transmetin als fills. La tècnica desenvolupada per una empresa catalana consisteix a prendre un òvul de la futura mare i extreure'n el nucli. Aquest s'introdueix a l'òvul d'una donant, de la qual prèviament també s'ha extret el nucli. I aquest nou òvul és fecunda amb l'esperma del pare. Com a resultat, el material genètic majoritari és dels dos pares i la donant només aporta l'ADN mitocondrial, que representa l'1% del total. El Regne Unit va ser el primer país del món a autoritzar de forma experimental aquesta tècnica en humans, tot i que el primer nadó va néixer a Mèxic, que al setembre del 2016 hi va ser una nena.

0: ara, propostes comercials sensacionals.
1: Saps que mentre escoltes la ràdio pots investigar el càncer? Encara que mai hagis trepitjat un laboratori. Perquè col·laborant amb Cris contra el càncer impulses la investigació. Dona a criscàncer.org i uneix-te a la generació que cura el càncer. La generació Cris.
2: T'apassiona el món audiovisual? A ITES Hub Audiovisual impartim cicles formatius, formació especialitzada i formació contínua en audiovisuals. Inscriu-t'hi a ites.es.
3: No t'ho perdis.
4: El Pallars Sobirà t'espera. Podràs aguantar la respiració? T'atreveixes amb l'aventura extrema en un dels rius més poderosos d'Europa? Passeja entre els colors de la natura i gaudeix de la gastronomia.
5: Pallars Sobirà. Vols viure tot el que hi ha per veure?
6: Estovada de pluja, la terra es deixa un dia del mort estiu ardent. Lliures, àgils, els cants ascendien amb joia a la tarda als ocells. A l'horitzó, ferits de llum, vagaven núvols per l'aire transparent. Somiaven campanes dins la volta de vidre amb l'hivern ja proper. Les fulles tremolaven a la fina carícia de la gran mà del vent. El vent, que esdevindria guillotina aviat, d'un aspre i prim acer.
7: Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Nou robatori de coure entre Vilamalla i Sant Miquel de Fluvià. Els lladres no donen pausa i la policia no dona l'abast. Enxampen dos ocupes reincidents dins d'una segona residència a Empuriabrava. Els propietaris van alertar la policia perquè no podien accedir a l'habitatge situat al sector Delta Muga després que els haguessin canviat el pany. Un altre problema que tampoc s'atura. El govern planteja un tren de rodalies cada 30 minuts entre Maçanet i Figueres. Catalunya vol doblar l'oferta de serveis ferroviaris per arribar al 1 milió de viatges diaris al 2040.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Jo, Quim Mas Ferrer, sóc de voltar sense parar. Però quan necessito una pausa, sé molt bé què demanar.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Les coses d'una altra manera.

0: Viu l'estiu més emocionant a Aquabrava.
1: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X-Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
0: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island i moltes més atraccions per a tota la família.
1: Aquabrava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.
0: T'esperem a Aquabrava, a Roses.

0: vinga, món.
1: Espera'm, que vinc amb tu. Però què és aquest lloc?
2: Encara no te n'has enterat?
3: Això és Ràdio Vila-sacrà. És el més gran dels arxius audiovisuals de sensacions de l'Empordà.
4: T'apuntes?

0: des del Paleolític fins a la Thermomix.
1: No cal, no cal, ja l'hi he dit, eh?
0: Quin és l'estri de cuina imprescindible, sense el qual tindrà no sortiria
1: temps.
0: Res?
1: No tindrà temps.
0: Núria Coll, bona tarda.
2: Bona tarda.
3: Bona tarda. Bona tarda.
2: Tindré temps, perquè no parlaré ni del Paleolític ni de Thermomix, però oi que com a subtítol funciona.
0: Sí. A mi m'ha agradat molt. És una dona ambiciosa. Ella va del Paleolític fins
2: però
0: a la Thermomix.
2: No, però la realitat
0: per
2: és que
0: menys
2: no
0: s'hi posa.
2: Farem el que podrem.
0: Quin és el teu?
2: En tinc uns quants. Els estris de papereria i els de cuina, que això és una cosa, crec, una mica femenina, em tornen boja. Llavors, a mi un esprimidor de taronges, un espremador de taronges, em sembla la cosa més vella i bonica del món. L'escorredor de forats, el metàl·lic, que ara, es torna a vendre, però el metàl·lic de foradets
4: sí,
2: i amb quatre potes.
5: Sí, quatre potes,
2: i amb quatre potetes.
0: El de posar el gra cuit.
5: Pels espaguetis.
2: El de posar el gra.
3: Ah, bueno.
5: Ah, gra,
2: un escorredor.
3: Sí.
2: El trobo.
3: S'està ben fet, aquest.
2: Maquíssim. Sí. Ara et deu agradar més d'un, perquè el tornen a vendre així.
0: A mi m'agraden molt els setrills.
5: Sí,
0: i els porrons, que això no sé si és una estri de cuina, però...
2: Sí, home, i tant. A mi m'agraden molt els tombatruites, també, i els peladors d'all.
1: Sí, senyora.
3: Ja tinc un trom.
1: I saps què m'agrada molt a mi? El de buidar els cors de les pomes. Que el primer dia que la meva dona el va portar a casa, penses que vaig saber què era, dic, avui fotrem algun joc d'aquests raros. I després vaig veure que era per dir el cor de la poma, vaig quedar fotut.
3: La teva dona li va, això, té estris estranys.
1: Sí, sí, sí, normalment a la cuina, per això.
0: Doncs si no comencem el paleo, per on comencem, Núria?
2: Començarem, mira, fent una reivindicació, perquè aquesta setmana parlant amb la gent em deia una persona, porto una setmana buscant aquell potet gotet d'espiral per l'ou passat per aigua. Sí. I no em venen.
0: No, per què no?
2: No en trobo ni als bassars xinesos ni a les ferreteries. Per tant, faig una crida perquè, a més, és la millor manera de menjar ou, menjant-lo amb el rovell cru. És molt saludable menjar-lo així. Per tant, hem de recuperar aquell estri, perquè mira que era tonto, però era molt útil. Perquè com et menges l'ou passat per aigua? Agafant l'ou amb la mà...
3: No, amb una tasseta. Hi ha unes tassetes després.
5: Hi ha unes tassetes, com els britànics.
2: Sí, però cos...
3: A la Bisbal n'hi ha.
2: Ara en parlarem, de la Bisbal.
0: Però aquestes tassetes no és el que dius tu.
2: Sí, més o menys. N'hi ha o d'espiral o amb ceràmica de tassetes.
3: Doncs
0: porten una de la Bisbal.
2: Hi ha persones que les estan buscant.
0: Per l'amic o amiga de la Núria.
2: I ara parlarem de la Bisbal i ara parlarem de la ceràmica. En la cuina dels països catalans, els estris de cocció són molt importants. Avui ho veurem i fins i tot defineixen el nom de força plats. Paella valenciana, bacallà a la llauna, cargols a la llauna, cassolada...
0: Molt ben trobat, això, Núria.
2: I també expressions tan nostrades com fer bullir l'olla, que jo la dic molt.
0: Tenir la paella pel mànec.
2: Molt bé.
1: Està bé, aquesta.
2: Ara no podeu esperar, oi? Però m'escoltaràs quan facis la secció o ara aniràs pensant...
0: Veure el got mig ple o mig buit.
2: Ah, quina ràbia!
1: Bueno. Fota't de peus la galleda.
0: Sí?
2: La galleda no és molt de la cuina.
1: Per fregar, quan veixes.
2: Comencem amb les coccions. Sempre hem cuinat amb flama, sempre hem cuinat amb foc, i el tipus de llenya que s'ha utilitzat, perquè us sigueu més savis a partir d'avui, ha estat les oliveres, les alzines, els ceps, els tarongers i els avellaners. Antigament es cuinava amb el foc a terra, després amb la industrialització va arribar la cuina econòmica, fidel a la llenya que donava un gust amorós al menjar, com diu en Jaume Fàbrega, difícilment reproduïble. També es cuinava amb palla o llistó, amb fang i a la llosa. L'argila és un procediment ancestral dels caçadors que nosaltres també hem heredat. La peça es posa a rostir, s'embolica amb fang i el caliu. A l'ast ja existia des de l'època medieval.
1: Imagina't.
2: I originalment es feia a terra i no hi havia les màquines del pollastre a les ara.
1: Sí, no, segur que no hi eren.
2: A la llosa és propi de les comarques pirinenques.
3: Cap al nord.
2: Amb fulles, aquí ha triomfat sobretot la de parra, per embolicar i per coure.
3: El raïm, el pàmpol.
2: I el caliu l'hem utilitzat molt, que faríem nosaltres i la nostra cuina sense les escalivades, per exemple.
3: Tant, escalivades, els patates.
0: Deixa'm que saludi el Jordi, que ens truca des de Móra d'Ebre. Jordi, bona tarda.
1: Pots treure aquest Flavió, per això?
6: Hola, bona tarda.
3: Hola, Jordi de Móra d'Ebre. Què dius, Jordi?
6: Mira, jo crec que d'estris de cuinar n'hi ha bastants que són imprescindibles, però un dels que penso jo és la cullera de fusta.
1: Veus? Senyor, sí, senyor.
3: La llosa.
2: M'encanta. No?
0: Per què?
6: Perquè és un dels estris que es fa servir molt a tots els plats, i en canvi no se'n parla gaire.
2: Clar, no té prou fama. L'estàs reivindicant.
6: clar, clar. És una reivindicació, la cullera de fusta.
2: Jo en tinc moltes, a més, eh?
0: També,
2: de culleres de fusta. Cada dia un, i, sí. quatre al rentaplats i continuo obrint i van sortir
3: per tot arreu. De Lledoner o d'Olivera, a vegades. Sí.
0: Molt bé, doncs, Jordi, moltíssimes gràcies per trucar-nos. El Jordi que ens ha trucat des de Móra d'Ebre per fer una reivindicació de la cullera de fusta.
3: Sí, senyor.
0: Núria, què més?
2: Ara parlem de la Bisbal, perquè hem parlat de coccions i els materials que hem utilitzat sempre aquí, porcellana, metall, vidre, coure, però la ceràmica, la terrissa, ha estat... ha fet història a casa nostra. A la Bisbal es va començar a fer perquè tenien molt bona qualitat de la matèria prima que necessitàvem per fer ceràmica. L'argila, perquè tenen un terra molt bo, un sol molt bo, perquè tenen les gavarres al voltant i, per tant, la llenya la tenien molt a l'abast i per l'aigua dels pous. Ja ho tenien tot. Argila, llenya i aigua. I perquè a principis de segle necessitaven estris per tot, per fer el vi, atuells, que m'agrada molt aquesta paraula. No vull dir estris, vull dir atuells. No. Necessitaven estris per fer la matança.
3: Atuells! Atuells! Atuells!
2: Ai, cony!
3: No diguis cony, atuells!
0: No diguis cony,
2: per fer embotits, per vi, tot era de ceràmica. Fins que als anys 50 el plàstic va entrar amb molta força i va començar a fer la competència a tots els ceramistes de la Bisbal, que van reaccionar intentant posar elements decoratius en els plats, com una flor, un peix, per començar a vendre amb més decoració tots aquells atuells. I, a més, va coincidir amb l'arribada del turisme, i això va fer que tots aquests ceramistes dedicats més a la decoració fessin un boom. Però avui tot això m'ho ha explicat en Jaume Roldoà, que és propietari de Roldoà Ceràmica, que està en una placeta, la plaça de Llibertat de la Bisbal. I també m'ha dit que avui, per això, les cassoles de terrissa típiques que s'havien construït tota la vida a la Bisbal, des que hi ha el foc concentrat al mig de gas... s'escardaven.
3: Necessites un difusor.
2: Necessites terra més dura. I això es troba ara a Breda. I, per tant, tota la cassola de terrissa...
1: Ja sortirà allò de Breda.
2: S'està complint.
1: La Bisbal, deixa'ls dir.
2: És a Breda.
1: Això és l'himne de Breda, em sembla.
0: Amb la Laura Duran repassem ara alguns dels estris de cuina que els oients troben imprescindibles.
5: La Pilar de Cambrils diu que en troba dos, sobretot. Un és el drap de cuina, perquè no pot, diu, cuinar sense el drap aquí a l'espatlla.
1: L'espatlla aquí a la cintura.
5: I a més, diu, aquest és un, i l'altre seria la batedora elèctrica i els seus accessoris de trinxar la ceba, el tomàquet, la pastanaga o el pebrot.
3: Ganivet.
5: No només t'estalvies temps, sinó que, a més, t'estalvies que et diguin allò de... Hi ha trossos.
3: I què si n'hi ha?
5: Però a vegades els nens petits.
3: Els nens se'ls ha d'ensenyar.
5: Hi ha trossos, mama.
3: I què?
5: La Isabel diu que allà on hi hagi un bon ganivet de pa, amb una bona serra...
3: Una ganiveta.
5: No hi ha cap estri que ho superi, diu. Un bon ganivet de cuina, amb fulla llisa, que talli molt bé, i si no també un girapeix o escumadora per treure els ous ferrats de la paella i que no s'enganxin.
3: Aquesta m'agrada molt. Un premi, eh? Ja li podeu donar el premi.
5: En Manel suggereix un obridor d'ampolles. Diu que segur que és el més imprescindible de tota la cuina.
3: Una veritat.
1: Saps quin he descobert, ara? Un per obrir coses.
5: Com?
3: Sí. Ja està l'aportació?
1: Sí.
3: Ja està.
1: És que no em veu cap com es diu.
0: Anna d'Olot, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: Hola, Anna.
0: Què és per tu, Anna, el més imprescindible a la cuina?
4: Pues jo m'encanta l'espàtula.
0: L'espàtula?
2: Ah, sí.
4: Sí.
2: Ai, sí.
0: Per què la fa servir, Anna?
4: Home, pues, mira, estic fent panellets, pues, per, diguéssim, aprofites molt tot, la pasta, tot.
2: Segur que és bona cuinera, vostè, Anna, si utilitza l'espàtula. Jo tinc la teoria que els que la utilitzen molt sovint és que fan menjars més elaborats i són bons cuiners.
4: Bueno, els meus amics i a casa bé m'ho diuen.
2: Ah.
3: Sí, senyora.
0: Molt bé, Anna, moltíssimes gràcies per haver trucat. Ja tenim la cullera de fusta i l'espàtula.
1: Un obridor, per exemple, el pot de marmelada. Saps que no ho pots obrir? Doncs hi ha com un obridor molt gros que tu adaptes...
2: Que fa palanca, com un ganivet.
1: No. El poses a sobre pla...
3: És una palanca.
1: I l'obres així.
2: Molt bé,
1: saps? I després dius, una ampolla de fruco, per exemple, hòstia, no el puc obrir, posa, cric, ja te l'obre. Tot, hasta per l'oli del motor del cotxe.
3: Ha descobert la palanca.
2: La Teresa, la nostra padrina, ha escollit la xurrasquera.
7: Perquè a casa meva teníem una cuina que encara es venen ara, encara existeixen, de tres fogons de butà, que no tenia forn. I la xurrasquera era el forn dels pobres. Allà s'hi posava, nosaltres hi feien els pebrots escalivats, i feies el conill a la brasa, i les escarxofes, les patates al caliu, les cebes. Jo encara la faig servir. Jo la tinc a casa meva i la faig servir, i se'n venen. Vull dir, és un producte que no és antic, fa molts anys que es va inventar, però els que tenen vitro, evidentment que no.
2: Sabeu què és o no? Grallera, popularment conegut com la xurrasquera, és com un dònut enorme forat al mig que es posa sobre el foc al voltant, i a sobre s'hi posen, per exemple, les verdures, i pots fer una escalivada o carn a la brasa i et queda com si fos una brasa.
0: Ah,
2: però no com si fos una planxa, princesa, no, no, et queda el gust de brasa. I és una rodona amb un forat al mig.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí,
2: sí o no?
0: Sí.
2: Oh, jo potser fa 5 o 6 anys que ho he descobert. A ca la sogra, i fem molta cosa a la xurrasquera.
0: Jo no ho he fet servir mai, però ho he vist moltes vegades.
2: Molt bé. I hem conegut una altra dona, que és una dona de pel·lícula. A Barcelona és molt coneguda, es diu Montse, i té una botiga que es diu La Montse.
0: La Montse.
2: Davant del Mercat del Ninot, carrer Casanova, amb cantonada amb el carrer Mallorca. És una botiga diminuta d'estris de cuina, de tuells,
1: de
2: tuells i menaix de cuina.
5: La conec. Boníssima, aquesta botiga.
2: Mira, els laterals li surten com... sobresurten tots els estris que potser en té a milers en una botiga petitíssima. Carros penjats, paelles, t'assessora molt bé. A vegades et diu, no, tu compris, sí, no, perquè amb això que ja tens a casa ja fas.
1: Ah, mira tu.
2: No va allò a fer negoci d'aquella manera.
1: Segur.
2: I porta molts anys venent. Abans tenia parada dins del Mercat del Ninot i la coneixen molt a Barcelona. I he volgut anar a parlar amb ella perquè em faci un repàs dels estris de moda del 19, del 20 i del 21. Del segle 19, del segle 20 i del 21. Del 21 us els dic jo, comencem pels del 19.
8: Un dels estris més clàssics i molt pràctics és un enganyamarits. Un enganyamarits és una espàtula tipus com una espàtula de recollir els ous ferrats, amb uns filaments que quan comences a batre els ous o les clares augmenta o triplica la quantitat. I això se li ha donat el nom d'enganyamarits perquè era una manera de fer una truita amb un ou i semblava que en fessis amb 6 ous. Segona cosa que es continua venent són les paelles de fer l'arròs, les valencianes, són de ferro, s'han de tenir un cuidado especial, però això agrada molt perquè encara conservem el sucarraet que diuen els valencians. Després, al segle XIX també, va ser el boom del carret de dues rodes, perquè les persones anaven a comprar en cistells molt carregades.
0: Això són els estris del segle XIX, el que ens està explicant ara, no?
2: I els del XX que ella m'ha explicat, sabeu que és la pedra Shopstone? Està molt de moda. Sabeu que són les boletes Inox Froix? També estan molt
0: de
2: moda.
0: Tot això és de cuina, de debò?
2: Tot això és de cuina. Aquestes boletes s'enfonsen per posar els glaçons com un glaçó, però de metàl·lic.
3: Sí, no saps de coses, Troi.
2: I la pedra s'ha posat molt de moda. És com fer la llosa a la pedra de tota la vida, però sobre de la taula. I això és una de les coses. I un carro de la compra, Laura, hi has d'anar a la Montse.
5: Però si hi he anat molt a la Montse.
2: De quatre rodes, com un, que no t'has de jupir. I que ho poses tot en horitzontal i res no s'aixafa, perquè és alt, és millor que un cotxet. O potser podem comprar com a cotxet i utilitzar-lo.
1: Ara, això té res a veure, i què fots el nano allà a sobre?
0: I la Thermomix?
5: Fantàstic.
2: La Thermomix ha batut rècords un any més de vendes. Penseu que fa 30 anys que existeix.
1: Són David Sales,
0: si ho sapigués.
2: Val 940 euros i en plena crisi se'n van vendre 123.000 unitats.
0: Què?
2: 123.000.
1: I en Salves no hi creu. Quan veig en David Salves, digue-li que compra Thermomix.
2: Ah, sí?
0: Núria, moltíssimes gràcies.
3: Has fet molt bé, maca.
0: Avui hem fet un recorregut per aquelles coses que tenim a l'abast de la mà, a la cuina, i que fem servir cada dia.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'entitat equitat.org alerta que els mals resultats a les escoles i instituts i les desigualtats educatives a Catalunya s'estan cronificant i en culpa l'augment de la pobresa i la falta de finançament. L'entitat, que és l'antiga Fundació Bofill, ho ha recollit a l'Anuari de l'Educació. L'anuari constata que l'abandonament prematur afecta principalment el col·lectiu de joves més pobres, amb una taxa del 25%, i, en canvi, és insignificant entre els joves que viuen en llars amb una renda més alta, on és de pràcticament el 4%. També remarca que els infants de classe alta dediquen el doble de temps a fer extraescolars que els de classe baixa. Per tot plegat, l'entitat diu que s'hi han d'abocar més diners i provar noves fórmules. Francesc Padró és catedràtic a la UPF i un dels autors de l'anuari.
2: Jo diria que sempre que he vist que un país millora els seus resultats en les avaluacions internacionals, ha estat sempre el resultat d'una aposta decidida per aquells que estan més avall, justament, en termes de necessitats, aquells que més necessiten. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
1: Entre les mesures que proposen hi ha doblar els docents als centres d'alta complexitat.
3: La Universitat Abat Oliba Ceu us ofereix la notícia educativa.
4: I ara una mica de música.

0: Tanca els ulls.
1: Saps que el teu salari podria ser força més alt en una Catalunya independent? Entra al web ccn.cat i recalcula el teu salari a l'apartat Nòmina Catalana. Descobriràs el que et costa pertany a Espanya. Vols seguir així? Recorda, Nòmina Catalana a ccn.cat. CCN, Cercle Català de Negocis. Empresaris i professionals per l'estat propi.
2: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
3: A la brillantor daurada del matí clar,

0: què celebrem?
1: M'encanta la festa!
0: I què celebrem?
1: Celebrem un any més fent llar plegats. Leroy Merlin. Una llar no neix, una llar es fa.

dels millors camps, dels millors blats. D'aquí, amb la confiança que t'ofereix la producció integrada. Del pagès a la fleca. Flequers artesans de les comarques gironines us ofereixen el pa fet amb farina de Girona.

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un llibre que ens descobreix els secrets de l'exploració espacial.
1: Más allá de la Tierra, de l'escriptor i divulgador científic Rafael Clemente. Hi trobarem històries, aventures, secrets i anècdotes de l'exploració de l'espai i de les persones que l'han protagonitzada. El llibre, il·lustrat amb fotografies en blanc i negre i també en color, ens mostra també la tecnologia i els enginys desenvolupats per fer possible la investigació espacial. Hi trobarem capítols dedicats als diferents planetes explorats i també d'altres cossos del sistema solar. I pel que fa a imatges, veurem, entre moltes altres, la superfície de Venus, la de Júpiter o alguns dels volcans més espectaculars de Mart. L'obra és un petit tresor pels que vulguin saber més sobre tot el que la humanitat ha anat descobrint sobre la realitat que envolta el nostre planeta.

0: I què voleu fer aquests dies?
1: Anar a una piscina caribenya.
2: Dormir en un hotel al Far West.
3: Volar a llops d'un drac.
0: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65

0: Pensant en les vacances? Més de 50 càmpings d'en Somni a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre t'esperen.
1: Amb 6 dels millors càmpings d'Europa, bungalows de luxe i parcel·les amb vistes al mar. Reserva-ho a campingstarragona.com.
0: Càmpings Tarragona, l'únic càmping destination.
2: Molt bé, no?
3: Les estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades per personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
4: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
5: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: I parlant d'emocions.
1: 62.
2: Please, please, please, please, please, please, please, please, please.
3: Us estimo moltíssim. Moltíssimes gràcies per prendre'm en sèrio des de petitona.

Correu, correu, ninetes, que la reina ha relliscat. El seu estat trontolla, la seva cor s'esvera i el seu ministeri va de corcoll.

0: café us agrada, eh? Doncs sigue al dorso.
1: L'aleteig d'una papallona es pot sentir a l'altra punta del món. Tot comença per tu.
2: Cervells Ràdio Vila-sacra.
1: Una finestra oberta.
3: Una ventana abierta.
1: A un futur sostenible.
4: Etorkizun jasan garribaten ardatz.
5: Una finestra oberta.
2: A un futur sostenible. Sensacions Ràdio Vila-sacra.
1: Tal qual. Toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro.
6: Josep Pla. Les hores.

0: refranys.
1: El pas de l'any està sobrecarregat de refranys de tota mena. Meteorològics, agrícoles, ramaders, cosmogràfics, religiosos, etc. Els autors popularistes anomenen els refranys la saviesa popular. Aquests autors afirmen que els refranys són profuns i que cal donar-los la volta perquè són molt importants. Cap importància. La gran majoria d'aquests refranys són falsos. El folclorista Amades emplenà enormes quantitats de paper recollint refranys. Fent aquesta feina, contribuïa a respectar la ignorància de la gent i feu tots els possibles per mantenir-la en l'escassa expressivitat de què disposa i que és tan precària. Sense mestres, sense escoles, fent entrar amb calçador en l'enteniment de les criatures una llengua que no té res a veure amb l'ambient, ni la tradició ni la vida familiar, s'ha creat una societat que no té la més lleu idea de la llengua que parla. En general, la parla d'una manera corrompuda i grollera, accentuant la porqueria popular. És una llengua que més que per a parlar serveix per a gesticular. En general, la gent no sap ni llegir ni escriure. Les criatures de 3 anys, les criatures d'aquesta societat, entren en el bilingüisme més delirant. Pedagògicament és un error sinistre. Les criatures tenen dos llenguatges diferents. El familiar, que és el català, i el castellà desballestat que aprenen a les escoles. En el seu esperit es produeix una confusió considerable. Jo personalment sóc partidari del bilingüisme, i si pot ser, del trilingüisme. Ara, projectar el bilingüisme a l'escola primària és una aberració total. Les criatures han de saber una llengua, l'han de saber bé. El fet de saber bé la seva llengua és el que els permetrà el dia de demà d'entrar fàcilment i raonadament en el bilingüisme o en el trilingüisme. Al contrari, no en sabran cap i la seva confusió mental es produirà una esterilitat indescriptible. Mentrestant, aquesta pobra societat que no sap llegir ni escriure ni parlar la seva llengua va exhalant refranys generalment rimats amb el nigu-nigu de la poesia i per això els recorda. Dir que els refranys són la saviesa del poble és ben poca cosa. Per immenses quantitats de persones, els refranys són l'única concepció del món que posseixen. No en tenen d'altre. I n'hi ha molts de falsos. Pel juny, la falsa el pony. L'afirmació és factible en les terres baixes del país, en el litoral, de clima més suau. A l'interior, fan la sega més tard. Pel juliol, a muntanya, clima més fresc. A l'agost, aquesta és la realitat. Així, doncs, es tracta d'un refrany purament local, basat en la rima de juny i puny. Com que puny no rima ni amb juliol ni amb agost, la seva volada és purament comarcal. Un altre refrany fals. Per Sant Vicenç, el sol toca pels torrents. I què ha de tocar? El santoral d'aquesta eminència santificada se situa en ple mes de gener. Com és possible que amb un sol tan allunyat i baix pugui arribar en aquestes barrancades? És un refrany que manifesta purament un desig en un país que ha patit i pateix encara tant de fred. Que el sol es manifestés d'una manera més còmoda i amable, més favorable a les comoditats humanes, per això es demana massa. I hi ha un refrany que diu: per Nadal, un pas de pardal. Per Santa Llúcia, un pas de puça. I per Nadal, un pas de pardal. Ara creu tu, ni un pas, ni tan sols un pas de pardal. És després de Nadal que s'inicia el moviment contrari de la Terra, aparentment del Sol. Ni per Santa Llúcia, ni parlar-ne. Són exhalacions de desig, desgavellades il·lusions poètiques, vull dir rimades. Si volen viure bé, deixin els desigs de banda. La felicitat consisteix a limitar-se.
2: Josep Pla.
3: Hola. No, no cal que et preocupis per nosaltres. Els de Ràdio Vila-sacra tenim les coses molt i molt clares. Gràcies de totes maneres.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Comprar productes en plataformes com Shein, Temu o AliExpress sortirà més car. Aquest dimecres, 1 de juliol, la Unió Europea començarà a cobrar una nova taxa arancelària a l'entrada de petits paquets que fins ara estaven exempts d'impostos duaners. De fet, no només s'aplicarà als enviaments que facin venedors xinesos, sinó de qualsevol altre país no comunitari, com per exemple els Estats Units o la Gran Bretanya. S'hauran de pagar 3 euros per taxa per cada categoria de productes inclòs en el paquet. I alerta també perquè, segons Cristian Castillo, professor de la UOC i expert en logística, a ulls de duanes, dues samarretes de teixits diferents poden tenir categories diferents.
2: Tots aquells productes, paqueteria principalment, que arribin fins a 150 euros, que fins ara estaven a exemptes de pagar cap taxa duanera, doncs ara sí que hauran de tenir un preu fixe d'uns 3 euros per cada partida arancelària. Això vol dir que podríem tenir samarretes, però si són de diferents materials i, per tant, tenen diferent categoria arancelària, s'haurien d'aplicar aquests 3 euros per cada categoria.
1: Castillo aconsella que a partir d'ara els compradors de productes online s'assegurin des d'on es fa l'enviament dels productes que adquireixen i si el preu que paguen inclou ja la taxa.
2: Han d'assegurar-se molt bé, mirar les condicions de la compra, perquè després el preu que han pagat no estigui pendent d'un possible pagament a duanes i que un s'emporti una sorpresa de que havia comprat molt econòmic, però després s'ha d'acabar de pagar el cost que aquest producte tingui associat al passar per a duanes.
1: Segons Castillo, la Unió Europea calcula que l'any passat van entrar als països comunitaris prop de 6.000 milions de petits paquets, sobretot des d'Àsia. La xifra s'ha multiplicat per 4 des del 2022.
3: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
4: Nosaltres som l'Oriol, la Paula, la Violeta, l'Alícia, la Laura, en Pol i la Bruna. Sabeu com era la música del segle XX? Nosaltres us ho explicarem. En aquesta època els artistes volien fer un canvi radical i van aparèixer gèneres nous i músiques ben diferents. També la música va prendre molta importància en el cinema i la publicitat. Anem a escoltar aquesta música.

0: dues veus consolidades de la lírica, com són les del tenor franco-suís Benjamin Bernheim i la soprano albanesa Ermonella Yajo, inauguraran el 17 de juliol el Festival de Peralada, amb àries de Puccini, Verdi, Gounod, Massenet o Leoncavallo. Un certamen que arriba al 40è aniversari reforçant els seus pilars bàsics. Oriol Aguilan és el director.
1: Amb una programació que al llarg de 15 nits respon als trets definidors de la lírica i la dansa de Peralada, de producció pròpia, compromès sempre amb la nova creació.
0: En aquest sentit, Joan Anton Reig hi signarà un espectacle multidisciplinar que combina dansa i gastronomia amb el ballarí i coreògraf britànic Boti Seba, guanyador del Young Artist European Award. Oriol Pla dirigirà una òpera sobre la imatge i la pressió digital titulada Estètica i Massacre, amb composició de Carles Prat i llibret de Carlota Gurt. Cristina Pavarotti signa els textos de Diario de una Madre, d'estrena absoluta. Serà un estiu de retrobaments i celebració. Sara Blanc, Núria Rial i el mestre Savall tornen al cartell, com també el ballarí i coreògraf del Ballet d'Hamburg, Aleix Martínez, presentant Niu, celebrant el 10è aniversari del Campus Peralada, pedrera estiuenca de ballarins del territori. Sílvia Pérez Cruz torna amb nou repertori i Lorena Nogal planta el celler Le Terroir, convertint la transformació del raïm en bodegons del moviment. I per maridatges excepcionals, el que porta el coreògraf lionès Mourad Merkouzi amb Four Dance Seasons, les quatre estacions de Vivaldi ballades en breakdance i hip-hop.
2: Ràdio Vila-sacra. Tu pots ser part del canvi.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La indústria catalana rebrà 5.000 milions d'euros en els pròxims 4 anys per ser més competitiva. Són els diners previstos en el Pacte Nacional per la Indústria, firmat pel govern i els agents socials. El pla també vol millorar l'ocupació del sector, fer-lo més sostenible i que sigui resilient davant les tensions geopolítiques. Des de la patronal Foment del Treball, el seu president, Josep Sánchez Llibre, hi veu diverses oportunitats.
2: Suposarà, des del nostre punt de vista, en primer lloc, reindustrialitzar el país, la nostra indústria, per intentar arribar al 25% del nostre PIB industrial. Representarà més activitat econòmica, més valor afegit, més talent, més sectors productius.
1: I des dels sindicats, la secretària general de Comissions Obreres, Belén López, creu que el pla ha de permetre tenir una estratègia industrial clara.
3: Cal avançar i superar aquesta lògica d'una suma de mesures i anar cap a una estratègia industrial de país de veritat. Saber quins sectors estratègics volem, on volem posar els calés i què volem potenciar.
1: El pacte, que vol impulsar inversions al mateix temps que pretén acompanyar la petita i mitjana empresa, també preveu 190 mesures per fer una reindustrialització verda i sostenible.

0: Línia, el diari digital metropolità. Línia vol ser un espai per la conversa serena i responsable. Líniaxarxa.cat.
1: El secret de l'amor.
2: Explica'ns el teu secret de l'amor.
3: 972-51-1268.
2: Deixa missatge i et visitarem.
4: Viu una història d'amor.

0: secret de l'amor. Misael, 43 anys. Nino, 44 anys. 4 anys que són parella.
1: Coneixen-nos ben bé 8 o 9 anys. Però ens vam conèixer casats, ell amb la seva primera dona i jo amb el meu primer home, i ens vam conèixer tenint l'últim fill, cada un amb la seva història.
2: No... Com els seus problemes i no vam...
1: I a més no vam d'això gens, eh? Ens unien els amics, bàsicament, però nosaltres no... gens interessats l'un per l'altre.
2: A mi m'ho van posar en safata, eh? A mi m'ho van dir que no m'aguantaven i en aquest moment que he acabat de separar-me vaig coincidir en la casa d'aquests bons amics amb ella.
1: Separada.
2: Sí, que ella ja feia més temps.

0: sí, més temps, no? Ja s'ha parat.
1: Vam començar a xerrar i vam començar a parlar i sempre explico que la meva sensació va ser que ens enteníem per aquí dalt, per sobre del cap. Va ser com una mena de connexió, però damunt, just quatre dits damunt del cap. Una sensació de que t'entens. Una sensació molt agradable, de que parles el mateix idioma, de que allò que dius no s'ha de traduir allò que estàs dient, que les paraules tenen el mateix sentit per tots dos. Va ser una sensació molt agradable.
0: Jo recordo que quan vaig arribar a casa als amics, jo havia quedat amb uns quants i amb ell no. I ell va aparèixer i jo vaig pensar, uf, quina mandra, el Miquel. I en aquell moment l'amiga de la casa em va dir s'acaba de separar, que jo tampoc no sabia que s'acabava de separar. O sigui, ell se n'havia anat a viure fora i jo no l'havia vist més. Mira, vam dinar i nosaltres ens vam quedar inclús a sopar. O sigui,
1: no acabàvem de marxar de la casa.
0: De marxar, i la festa... Jo crec que tota la gent del dinar va viure el mateix que nosaltres. O sigui, va haver-hi alguna cosa que es notava... No em preguntis per què, i inclús igual més els altres que nosaltres. I, ostres, sí, tothom esperant aviam què ens passaria. I nosaltres...
1: Des de fora era més clar, ho vam veure més clar que nosaltres. Sí, jo que sí. Inclús un dels fills dels amics, el que va seguir, eh? I aquests dos s'han agradat. Sí, sí.
2: Hola, Joan.
3: Hola, Sílvia.
2: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

0: I parlant d'emocions.
1: 61.
2: Please, please, please, please, please, please, please, please, please. Parlant de música, amb Margarida Arbàs.
3: Diuen que en les criatures l'educació musical millora l'aprenentatge de la lectura i de la llengua, tant la pròpia com la resta. A més, fa més fàcil aprendre matemàtiques i millora el rendiment acadèmic en general. Els infants que aprenen música capten més bé el que els ensenyen a l'escola, aprenen amb més facilitat i dominen la pròpia llengua abans que els que no reben educació musical. En els adults, la música també és un estímul emocional directe, més que les paraules, i a més, ens entreté. Això vol dir que si sentim habitualment cançons en una llengua que no sapiguem, ens acostarem sense gaire esforç al seu sistema de sons. Si a més les cantem, aquestes cançons, serem més a prop d'acabar parlant aquesta llengua. A part d'imitar-ne els sons, deduirem com funciona i adquirirem paraules noves. Si volem aprendre una llengua o integrar-nos en una cultura, les cançons ens hi ajudaran. Per tot això que dèiem, la música pot ser molt útil en l'aprenentatge i normalització del català entre joves i adults nouvinguts. Si voleu aprendre català o conèixer més bé la llengua, formar part d'una coral, per exemple, us podria anar molt bé. I si sou catalanoparlants, recordeu que una bona manera d'ajudar els nouvinguts a adquirir la llengua és adreçar-vos-hi en català. La música és una gran eina, tant si sou joves com si sou grans, tant si heu nascut aquí com si veniu de fora. La música us pot ajudar a ampliar coneixements lingüístics i pot convertir l'esforç d'aprendre en un autèntic plaer.
4: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
5: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora.

0: nostre voltant, milers de persones grans viuen una soledat que no desitgen. Des de la Creu Roja treballem per evitar-ho i et necessitem per ajudar-los i aconseguir que ningú més es torni a sentir sol. Fes-te voluntari de la Creu Roja i col·labora a erradicar la soledat no desitjada de les persones grans. Informa-te'n i descobreix els programes que dediquem a la seva atenció. La teleassistència domiciliària, l'acompanyament personalitzat i el suport a la seva autonomia en el seu entorn social són algunes de les accions que ens permeten combatre la soledat no desitjada de la gent gran. Gestos com aquests són claus perquè no es tornin a sentir sols. Ajuda'ls a recuperar el somriure.
1: Fes-te sòcia de la Creu Roja a creuroja.org o al 900 104 971.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Eurofitness us ofereix aquest espai. Uala!
3: Déu-n'hi-do.
4: Hola a tothom. Respondre vale en lloc de d'acord és una errada ultra mega estesa. Tothom, o gairebé tothom, té clar que és una errada, que és castellà. Però igualment sembla impossible que erradiquem el vale de les nostres vides. Amb tot, hi ha un castellanisme més perillós que el vale i és la seva falsa catalanització. Va. En català, un val és, per exemple, un val d'escompte. Per tant, val no és el mateix que vale en castellà. No vol dir ni d'acord, ni molt bé, ni...

0: Treballa per apassionar-te.
1: Evoluciona ja.
0: Apassiona't treballant.
1: Evoluciona ja.
0: Treballa per explorar.
1: Evoluciona ja.
0: Explora treballant.
1: Evoluciona ja.
0: Treballa per canviar les coses.
2: En definitiva, tenir cura del nostre benestar psicològic més enllà de la imatge exterior.
3: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
4: La gestió responsable.

0: sabies que...
1: Quin és l'origen del primer raspall de dents? El primer objecte similar a un raspall es va trobar a l'antic Egipte. Era un instrument fet amb trossos d'estelles de fusta que servien per netejar la dentadura. Després van aparèixer altres raspalls una mica més evolucionats i procedents de l'antiga Xina. Tenien mànec de bambú i truges de senglar que higienitzaven les peces dentals. Per altra banda, la pasta de dents o el tub de pasta de dents que fem servir actualment es va comercialitzar per primera vegada als Estats Units, a l'any 1896.

0: Aigua Figueres, una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí.
1: A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni.
0: Una aventura única que et portarà de Figueres al món.
1: Més informació al web i a les nostres xarxes socials.
0: Casa Natal Salvador Dalí, Ajuntament de Figueres.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
4: Escolteu aquest poema tan ben recitat que parla de les matemàtiques d'una manera molt simpàtica.
5: Hola, sóc Elisa Angòdia Pedrol. El poema que he escollit és La classe de mates i ho ha escrit Lola Casas. La classe de mates, 20 més 5 igual a 25, aquesta suma latí. 10 menos 3 igual a 3, una resta en un no res. 9 per 9 igual a 81, ho han adivinat algú. 7 bombons a repartir, quants me'n tocarà a mi? D'una coca un trenca per anar fent boca. Metres per mesurar, uns quants quilos per pesar. Uns títeres per nedar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si conto seguit, arribarà a l'infinit.
4: Quin poema tan divertit i tan ben recitat, Isan. Moltes gràcies per escollir-lo. I sumant tanta poesia, ens acomiadem amb felicitat infinita. Fins al proper Embaladits. Adeu.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Els ecologistes marquen amb bandera negra 48 territoris d'arreu de l'Estat per problemes relacionats amb la contaminació i la mala gestió dels espais naturals. A casa nostra les han rebudes l'Ametlla de Mar i també les muntanyes de Begur.
4: En el seu informe anual, Ecologistes en Acció identifiquen problemes recurrents com la regressió de platges, la pèrdua de biodiversitat o l'augment de la vulnerabilitat davant temporals. Cecília del Castillo, responsable de pesca, ha exposat la situació de les Canàries afectades pel turisme massiu o de les Balears i el comportament de les embarcacions.
5: En la bahía de Pollença, en Mallorca, se denuncian los fondeos ilegales otra vez, como los barcos recreativos con sus anclas afectan a la Posidonia oceánica, a la planta marina.
4: A casa nostra, l'entitat critica la manca d'informació sobre la contaminació del litoral de l'Ametlla de Mar l'estiu passat.
5: El año pasado llegó una especie de espuma blanca viscosa con olor a químico. Un año después no se sabe de dónde viene ese vertido, por tanto, parece que no se va a parar si vuelve a ocurrir.
4: La creixent pressió urbanística a les muntanyes de Begur o l'extracció de sorra de la platja de la Paella a Torredembarra també s'emporten una bandera negra.
6: Més informació a Google. Banderes negres.
7: Quina raó mou el teu món?
8: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
9: Home, sí,

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que en lloc sentiràs. Felicitats!
1: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
2: Que t'ho facin saber amb missatges. Ja és el tot.
3: Vinga, som-hi!
4: La fem entre tots.
5: Oi.
6: Mira, jo això m'assembla que, a veure, podràs continuar treballant, cobrant mitja pensió. Dóna opció a que tots els parats, un de tots els parats que hi ha, puguin entrar a treballar? Jo veig que no. Estàs donant la mitja pensió i pots cobrar, pots treballar, segurament que no serà la jornada completa. O sigui, jo, això és una trampa com tantes de les que ens han posat, i jo veig que és una trampa darrere l'altra, una trampa, un te poso un d'allòs perquè caiguis i a l'altra passa te faig la cancaneta. Jo no l'ho veig pel cap de cap puesto, eh? O sigui, una persona ha de tenir 35 anys cotitzat, i llavors quan arribin aquests 35 anys cotitzat, te posaran un altre pal, un altre entrebanc. No los entenc, no ho entenc, i no hi ha més volta de full. Van provar i provat està. No hi ha consum, vale, no hi ha consum, és clar. Però què? Els que tenim de consumir el que tenim de consumir, aquí no hi ha volta de full del gasto de que jo tinc de fer per força, per nassos, d'aigua, de llum, del menjar, ho tinc de fer. I m'estan fotent el 21% d'IVA. O sigui que ho veig tan malament.

0: Mor més gent per suïcidi que per accident de trànsit. Trenquem el silenci. Parlem del suïcidi.
1: Consulta el Pla de Prevenció del Suïcidi a la web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
2: Ei, Miqui, mira la foto que t'he enviat. Confidencial, eh?
3: Uau, Laura, espectacular. Jo també tinc una sorpresa. Escolta el que t'acabo d'enviar.
4: I un temps quan sellava Mardi i un mes passat Sant Joan.
5: I un temps quan sellava Mardi un mes passat

0: Dues veus consolidades de la lírica, com són les del tenor franco-suís Benjamin Bernheim i la soprano albanesa Ermonella Yajo, inauguraran el 17 de juliol el Festival de Peralada, amb àries de Puccini, Verdi, Gounod, Massenet o Leoncavallo. Un certamen que arriba al 40è aniversari reforçant els seus pilars bàsics. Oriol Aguilan és el director.
1: Amb una programació que al llarg de 15 nits respon als trets definidors de la lírica i la dansa de Peralada, de producció pròpia, compromès sempre amb la nova creació.
0: En aquest sentit, Joan Anton Reig hi signarà un espectacle multidisciplinar que combina dansa i gastronomia amb el ballarí i coreògraf britànic Boti Seba, guanyador del Young Artist European Award. Oriol Pla dirigirà una òpera sobre la imatge i la pressió digital titulada Estètica i Massacre, amb composició de Carles Prat i llibret de Carlota Gurt. Cristina Pavarotti signa els textos de Diario de una Madre, d'estrena absoluta. Serà un estiu de retrobaments i celebració. Sara Blanc, Núria Rial i el mestre Savall tornen al cartell, com també el ballarí i coreògraf del Ballet d'Hamburg, Aleix Martínez, presentant Niu, celebrant el 10è aniversari del Campus Peralada, pedrera estiuenca de ballarins del territori. Sílvia Pérez Cruz torna amb nou repertori i Lorena Nogal planta el celler Le Terroir, convertint la transformació del raïm en bodegons del moviment. I per maridatges excepcionals, el que porta el coreògraf lionès Mourad Merkouzi amb Four Dance Seasons, les quatre estacions de Vivaldi ballades en breakdance i hip-hop.
2: Tu pots ser part del canvi.

0: viatge en el temps. Tornar als orígens. Redescobrir l'essència rural. Gaudir dels petits plaers de tenir temps. Can Gat Vell, tot l'Empordà, al vostre abast. 6 cases rurals amb una capacitat de fins a 35 persones per gaudir en família, amb amics, fer retirs, celebracions, reunions d'empreses, a 15 minuts de les platges de la Costa Brava, amb piscina, jardí, barbacoes, sala de lectura, de jocs, futbol, bàsquet i una granja amb gallines i conills. Més info a ruralgatvell.cat.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

Torna Julia Navarro amb la seva nova novel·la El nen que va perdre la guerra. Un nen obligat a abandonar l'Espanya de la Guerra Civil per començar una nova vida a la Unió Soviètica de Stalin. Es pot perdre una guerra, però es pot guanyar la llibertat. La nova novel·la de Julia Navarro, publicada per Rosa dels Vents.

0: passió i ganes cap a la cultura popular.
1: Els municipis de la comarca de la Selva participen en el projecte turístic Vescomtat de Cabrera. 13 pobles amb restes d'antics castells, muralles, esglésies, barris medievals i molta història tenen en comú haver format part d'un dels grans dominis feudals de Catalunya des del segle XI i durant 600 anys.
2: Any 1364. El vescomte Bernat II de Cabrera és decapitat per ordre de Pere III el Cerimoniós, rei de la Corona d'Aragó. Tot el vescomtat de Cabrera s'ha rebel·lat contra la corona. Ara, 3 anys després, les tropes reials avancen disposades a acabar amb la sublevació.
3: Els soldats de la corona s'aproximen a Montsoriu, senyor Busquets.
1: És un fragment d'un dels vídeos de recreació històrica que hi ha al nou centre d'interpretació del vescomtat de Cabrera, un centre situat al castell de Montsoriu, Arbúcies. Vídeos que també us podeu descarregar al mòbil a través d'un codi QR que hi ha als diferents espais de les rutes.
4: El castell de Montsoriu era el cap i casal del vescomtat de Cabrera, el símbol del seu poder militar.
5: Joaquim Mateu, arqueòleg del Museu Etnològic del Montseny.
4: Està considerat com el gran castell gòtic de Catalunya i a mi m'agrada dir als visitants que és un dels millors castells d'Europa, sens dubte. De fet, aquesta construcció va poder resistir un setge de més de 1.200 homes durant un any. En l'actualitat, el castell està obert tots els caps de setmana de l'any.
1: A Montsoriu hi comença una de les 5 rutes, la militar, però n'hi ha una de religiosa que, per exemple, ens porta fins al monestir de Sant Salvador de Breda, o una d'administrativa, al poble emmurallat d'Hostalric.
6: Imagina que a partir d'ara qualsevol tràmit important que es faci als dominis dels senyors de Cabrera hagi de passar per Hostalric.
2: Efectivament, el 16 de juny de 1327 arribà a Hostalric marquesa de Cabrera i feu de la vila un lloc privilegiat amb una organització municipal destacada.
1: Una quarantena de llocs a visitar. Un dels més privilegiats és el cim d'un penya-segat arran de mar, a Lloret de Mar. S'hi conserva la torre d'un antic castell on s'hi va instal·lar al segle XI Sicardis, germana d'Ermessenda, filla dels comtes de Girona.
7: Ermessenda, germana, com t'ho podria explicar? A favor teu he renunciat al que em pertanyia. Tu, a canvi, has perdut el castell de Lloret. I és ara, que sóc aquí per viure i amb els meus fills, que entenc perfectament el teu enuig.
1: Més a l'interior, les rutes pel vescomtat de Cabrera passen també per Susqueda, per Anglès, pels Estanys de Sils o pel Museu Etnològic del Montseny, Arbúcies. En aquest museu hi ha una exposició amb més de 150 objectes que s'han recuperat

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Euríbors es tanca al juny després de 3 mesos consecutius de pujades. Aquest indicador habitual de les hipoteques variables s'ha mantingut al 2,8% de mitjana. Tot i això, com que fa un any estava més barat, qui hagi de revisar ara el seu préstec pagarà més de quota. Per una hipoteca de 170.000 euros a 30 anys, la pujada serà d'uns 70 euros al mes o d'uns 800 euros l'any. Pels que facin la revisió semestral, l'increment serà similar.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
3: Seleccions musicals per emportar-se.
4: Te di un beso.

0: the macanoo, the macanoo, the macanoo, the macanoo, the macanoo, the macanoo.
1: Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
2: Si hi ha una de les últimes habaneres que ha calat fort, aquesta és El Capità, en lletra de Carles Casanovas i música d'Antoni Mas. D'aquelles cançons que, vés a saber per què, suposo que agrada i té una bona melodia. Alguns grups l'han incorporat al seu repertori amb algunes variacions. Porvó la van registrar en el seu treball Entre dones, el 2010, amb la col·laboració de la cantant Imma Preses, ex de l'orquestra Mongrins, i de seguida es va convertir en el tema més escoltat d'aquest treball discogràfic. El grup Barca de Mitjana el va incloure en el seu darrer treball de Bell Nou del 2016, amb uns excel·lents arranjaments de Joan Queixàs. És el grup que ens l'interpretarà a continuació.

0: no tots ho podem saber tot, però sí que cadascú sap alguna cosa.
1: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpresa.

0: simplement brutal.
1: 012, la millor resposta. Vols fer-te autònom i no saps per on començar? Saps quines ajudes pots demanar si tens pocs recursos econòmics? Ja coneixes els tràmits que cal fer quan neix una criatura? El web gencat.cat ofereix un espai dedicat a les situacions de vida més comunes amb informació senzilla i pràctica per resoldre-les o gestionar-les.

0: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
2: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

Apunta, no es tracta de barrejar música de tots els estils. Es tracta de tenir estil a l'hora de barrejar música i a la seva hora.

0: Toc Toc. Connecta't al territori.
1: Volem compartir petons que connecten.
2: Exclusives Ràdio Vila-Sacra.
1: Connectem petons.
3: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-Sacra. Ho entens?
4: Ai.
5: Ai.
4: I ara?
6: El secret de l'amor. Rosent, 88. Conxita, 84. 59 anys, casats.
7: Ara jo veig molts que es casen i llavors es deixen. No sé per què és. O sigui que jo m'ho miro, no sé, com que no m'hi he trobat. No, no sé com dir-t'ho jo, no.
8: Que ens vam casar perquè vam tenir sort de tindre un bon fill. I aquest fill ens haurà dos bons nets. M'entens? I això ens ha ajudat, molt, ens ha donat moltes ganes de viure. Hem ensorgat de veritat perquè, verdament, tothom que, inclús que ens coneix ens admira, m'entens? O sigui, veuen que som com hem de ser. Hi ha unió, una unió d'aquelles que no la palpes al públic avui dia, no la palpes perquè veus moltes coses, ho sents, que verdament dius, com és possible que passi això amb aquesta parella o això, aquest... Però es passa, i a més, no sé què definir per què, verdament. Nosaltres estem molt contents i satisfets de profet. No he sigut mai de gelós, perquè no, com que no m'ho dar motiu mai. Per tant, no puc estar gelós. Ja tinc la plena confiança amb ella i completament. O sigui que no puc estar gelós.
7: No, no, tampoc. No. I a més, l'edat nostra ja no. No és que no en sé com mai. Sempre hem tingut plena confiança tant ell com jo i em sembla que per això jo, quan ens vam casar, ja estàvem segurs del que volíem. I gràcies a Déu ens hem avingut. I ja està.
8: Per menys de res se paren la gent i el més penós de les coses són que tenen una criatura, se la deixen i que això no es viu en família, això. Això es viu ja al tuntum, entens? Ens fa desgraciat a la criatura i desgraciat tots ells ja no viuen conforme, no tenen, m'imagino jo, que no pensen verdament com s'ha de pensar. O sigui que si una persona pensés verdament com et declares abans i que segueixes la vida, que tens un fill, que tens nets i totes aquestes coses, t'hi has de pensar molt i penses, cony, si sóc feliç amb ells, perquè haig de buscar jo mal de cap sempre més.

0: Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
1: Al cinema dijous a mitjanit.
2: Uno, dos, tres y cuatro, ¡que va!
3: Ràdio Vila-sacra.

0: I parlant d'emocions.
1: 89. 100% Empordà.

0: Chica, Tica y Ballarica.
1: És prou divertit que es cancel·lin plans a l'aire lliure per culpa d'una mala climatologia. Perquè, a veure, la climatologia és la ciència que estudia el clima. I els científics no tenen cap culpa que plogui, nevi o faci vent. Ells es limiten a intentar preveure què passarà, tot i que no sempre l'encertin. Sigui com sigui, si plou, no hi ha una mala climatologia. Si plou, el que hi ha és un mal clima, però no una bona climatologia.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, admet un increment en els delictes relacionats amb la violència. Sosté que, en general, les xifres relacionades amb els delictes contra el patrimoni milloren, també en el cas dels homicidis, però no pas en el cas dels que generen violència.
2: Tenim problemes, sí. Precisament en el que no anem a pitjor, diguem-ne, que millorem en els últims anys, és el dels homicidis, el més greu. Però en l'altre, en l'àmbit sexual, en l'àmbit de les lesions, de les amenaces, d'aquest punt d'ús de la violència, en aquí no millorem. I que darrere doncs, hi ha els conflictes, doncs, el tema de la producció de la marihuana. També tenim part de jovent, diguem-ne, amb un ús de les armes i amb una exhibició d'armes cada vegada doncs això més intens.
1: Trapero ha subratllat que el govern impulsa canvis legislatius per endurir la tinença d'armes de foc i el cultiu i tràfic de marihuana. Cap

0: informació, música, entreteniment.
1: I'm John Lennon and I tell you that you're only listening to Radio Villa Sacra.
2: Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
3: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
2: El sol de la ràdio.
4: Tanca els ulls.

0: Oferir i fer el que fa tothom, ho fa tothom. Aquí Sensacions.
1: La pregunta.
2: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?
3: Cada vegada més persones grans milloren la seva qualitat de vida gràcies als ingressos que obtenen del seu pis. Si tens més de 65 anys i un habitatge en propietat, també pots aprofitar-ho. I seguir-hi vivint com sempre. Viu com et mereixes, amb la garantia de gestió vitalici Vivenda. Des de 1998, els de casa, els de sempre.

0: a poc i bona lletra.
1: Sensacions musicals.
2: A l'Alt Empordà.
3: Una recomanació.
4: A veure, aquest...
5: Tingui. Vaja, ja.
6: I és gratis.
7: Doncs som-hi.
5: Gràcies.
8: Jo guardo els tiquets de compra. I tu, com protegeixes els teus drets?
9: Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.

0: ¿Cómo qué?
1: ¿Cómo no?
2: ¿Qué és per tu ser feliç?
0: Malament.
2: Tu ets molt feliç, normal o poc feliç? Creus que la majoria de la gent és feliç?
3: Pues mira.
4: Oi.
5: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

Seguim a prop de tots vosaltres mitjançant la nostra pàgina web i telèfon de consultes, des d'on atenem entre 24 i 48 hores a tota la zona de l'Alt Empordà. A prop, molt a prop.

0: programa de programes.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Ràdio Vila-sacra.
1: Trinco, trinco o bitllo, bitllo.
3: Déu-n'hi-do.
1: Notes la diferència?
4: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquàrium Oníria.
5: Aquestes rebaixes gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

0: Bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
1: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra Enamora.

0: Atenció.
1: Atenció.
2: Atenció.
3: Atenció. Evita follons, descontrol o el tu més entre els de sempre. Desconnectant dels de sempre i afegint-te a la família de Ràdio Vila-sacra. Aquí està al dia, aprendre i sentir sensacions en un sol lloc.
2: I amb la millor companyia.

0: fent un bit enmig d'internet i des de llavors cada dia som més dominis.cat. Impulsem més projectes fundacionals i normalitzem més el català al núvol. Som la Fundació.cat, el pols, el batec de la nostra llengua a la xarxa. I ho continuarem sent perquè la teva veu no s'apagui mai. Fundació.cat, el bit del català a internet.
1: Pensa en un producte. Avui, demà i sempre, ensenya la llengua.
2: El català, la llengua que s'ensenya. La llengua que és ensenya.

0: és el millor anunci del món. Un anunci que no té grans efectes especials, ni actors famosos, ni la típica cançó enganxosa. I tanmateix, és el millor anunci del món. Perquè el millor anunci del món és poder dir a uns pares que la leucèmia està curada. Ajuda'ns a continuar investigant enviant Imparables al 28027. Fundació Josep Carreras. Imparables contra la leucèmia.
1: Des del joier de la nostra discoteca, el disc rodó.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
3: És Ràdio Vila-sacra.
2: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
3: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
4: Si vols, pots tancar els ulls. Ara ets aquí. Amb l'atenció. Aquí i ara. En aquest lloc. On l'aire entra i surt del cos sense parar. Sense que faci res de particular. És una cosa de la qual ens podem alegrar. En qualsevol moment. Observa-ho bé. Observa com. I ara

0: quines sensacions et queden al sentir això?
1: Hola, em dic Cèlia i avui us llegiré el conte La meva germana sempre em mana. La Lulu és un manat de nervis perquè ahir al vespre es va assabentar d'una gran notícia. La seva germana farà una festa a casa per celebrar que fa 13 anys. Després de 1000 hores de discussions, negociacions i xantatges, els seus pares van acabar acceptant-ho. Serà genial! Transformaran el garatge en una discoteca i la Vanessa podrà convidar-hi 15 amics. La Lulu, emocionada, també vol convidar a la festa en Quim i la Bet, els seus millors amics. Però a la Vanessa no li semblarà gens bé que la seva germana petita fiqui el nas a la seva festa privada. Espero que us hagi agradat.
2: Si quelcom no vols escoltar, res més fàcil que canviar.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Centre d'Investigacions Sociològiques ha presentat per primera vegada un estudi sobre diversitat sexual. Deixa diverses dades. El 75% dels espanyols reconeix haver presenciat insults cap a una persona del col·lectiu LGTBI i per a més del 35% dels enquestats continua sent un tabú parlar de l'orientació sexual. En aquest context, la Fundació Enllaç organitza una sèrie d'activitats per reivindicar l'orgull de la gent gran del col·lectiu. Enguany se centren en com viuen la sexualitat i el desig, una vessant de la seva vida molt invisibilitzada, Maria Huguet.
2: Des de principis de juny, la Fundació Enllaç, entitat de referència en l'envelliment de les persones LGTBI, ha anat organitzant diverses activitats enfocades en la sexualitat, com per exemple reflexionar sobre el desig en la bellesa. L'11 de juliol s'organitza una xerrada centrada en gaudir de la sexualitat a partir de la menopausa, enfocada a dones lesbianes i bisexuals. La Patrícia Zamora és psicòloga a la Fundació.
3: Recordar que les persones grans també tenen sexualitat i també poden gaudir de la seva sexualitat, i sobretot perquè en dones està, hi ha més tabú al voltant de la sexualitat, i si l'afegim al component d'edat, doncs encara més.
2: L'any passat les accions de l'Orgull Gran es van centrar en les residències, espais on sovint les persones grans no es poden expressar lliurement.
4: Agència Catalana de Notícies.
5: Ràdio convencional? No, aquí no és. Tens el dial ple d'emissores convencionals, de ràdio fórmula, de debats o ràdio comercials per triar el teu gust. Busca i tria, lliurement. Aquí, una selecció de tot allò que ens provoca sensacions des de 1924 fins avui. Senzillament, només això.

0: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra, 107.0 FM.
1: Recull de notícies destacades de les comarques gironines.
2: Turisme Garrotxa preveu una ocupació estival del voltant del 80% amb un repunt de visitants francesos. S'espera que les cases de colònies facin ple aquest juliol i que hotels, cases rurals i apartaments estiguin entre el 70 i el 85% tot l'estiu. Destaca l'augment de visitants francesos, que van tornant cada cop més, com ja era habitual abans de la pandèmia. A la Garrotxa, els visitants venen atrets per la natura, el senderisme, el patrimoni cultural i la gastronomia. L'Ajuntament de Roses dona continuïtat aquest estiu a la zona de bany adaptada de la platja de la Punta després de l'èxit de la passada temporada. L'espai, d'accés totalment lliure, compta amb una estructura flotant modular amb ombra, baranes de suport i canals de mobilització dissenyats perquè les persones en situació de dependència o amb dificultats motores puguin gaudir del mar de forma segura i autònoma. El ple de juny de l'Ajuntament va debatre i aprovar una moció que demana una transició energètica justa, participada i amb consens. El text també denuncia que el Plater presenta mancances de participació i demana aturar-ne la tramitació. S'ha presentat a la seu de la Generalitat de Girona el Pacte Nacional per a la Indústria, que donarà prioritat al

0: polígons logístics de l'Empordà i l'aeroport a comarques gironines. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha destacat les mesures per garantir l'aigua a les empreses per poder combatre les futures sequeres. S'ha acabat el curs i s'ha complert un any acadèmic des de la prohibició dels mòbils a les aules en tots els àmbits. La restricció, amb un punt de polèmica, ha acabat sent molt positiva, segons valoren els docents, ja que ha reduït la conflictivitat dins els centres i permet treballar amb més tranquil·litat. La policia local de l'Escala ha celebrat la festa patronal en un acte obert a les famílies i al conjunt de cossos de seguretat presents al municipi. Durant la trobada s'han atorgat medalles i reconeixements, entre els quals l'actuació de reanimació d'un agent durant l'última marató d'Empúries, que va salvar la vida a un jove participant. La sala sencera s'ha posat dempeus en el moment de l'entrega del diploma que ha efectuat el mateix jove. El corriol Camanegre ja cria a les platges del Baix Empordà. Aquesta petita au protegida fa el niu directament sobre la sorra i per garantir-ne la supervivència, els agents rurals i el parc natural demanen respectar els espais senyalitzats, portar els gossos lligats i evitar acostar-se als nius.
1: I parlant d'emocions...
2: 36.
3: Fes-te soci del grup cultural Club i tindràs el control dels esdeveniments, futurs i presents, a través de l'espai control del web, de forma fàcil i senzilla.
4: Pilla que te pilla. Demana-ho al 656-19-70-62 i vine amb nosaltres al proper arròs.
5: Entra a formar part del club més privat, que mai s'ha creat.

0: 95% dels residus que hi ha a la mar Mediterrània són plàstics o microplàstics. Per aquest motiu, des de Pesca Neta, treballem amb tots els pescadors de les confraries de Catalunya per eliminar i minimitzar l'impacte dels residus a la nostra mar. Tenir una mar neta i sostenible és cosa de tots. Troben més informació a pescaneta.org. Tiri, tiri, tiri.
1: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
2: I parlant d'emocions...
3: 97.
4: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
5: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
6: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.

0: conformitat amb el que estableix l'article 3 de la llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom.
1: Tenim trucada. Bon dia.
2: Bon dia. Sí, era per felicitar-los per aquesta missió que s'han dignat fer, i després per la tasca que en general porten, de la seva emissora, recordant coses que un ja tenia mig oblidades o que no ens serveixen altres mitjans informatius i de distracció.
1: O sigui, vostè està content amb l'emissora que estem fent?
2: Molt, molt, molt, molt.
1: Sí, vostè la va seguint habitualment?
2: Principalment els matins.
1: Els matins. I a vostè troba que estem fent una bona tasca?
2: Jo crec que sí. Crec que sí, perquè cap emissora, almenys des de que jo vaig, així estic més a casa, havia sentit tant la ràdio com ara.
1: Mai havia sentit tant la ràdio com ara?
2: Bueno, en temps que no hi havia televisió, sí.
1: Sí.
2: No hi havia més remei.
1: Sí.
2: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: És feina de tot l'equip, que tots estem posant el nostre granet de sorra per fer d'aquesta emissora l'emissora de tothom, no? Gràcies per haver trucat i a la seva disposició.
3: Ràdio Vila Sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: tal?
1: La ràdio de Vilasacra
2: és com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
3: Veniu!
4: Són de confiança, són d'aquí.
5: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
6: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agrada cuinar? El poema que ara sentirem ens explica que divertit és cuinar unes bones galetes i que bonica és la poesia de cuina.
7: Hola, sóc l'Ivan. El poema que he escollit es diu Taller de cuina. Ho he escrit Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada la cuina. Taller de cuina. En sucre blanc i ous i farina passada pels sedars que quedi esponjosa i fina. Hem fet un pa de pessic decorat amb xocolata. Veritat que ha quedat bonic i també hem fet amb molles en forma d'estrella.

0: Salut!
1: Però brindes amb aigua?
0: Em fa vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut! Salut! Salut! Salut!

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja l'intent de Donald Trump d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. L'alt tribunal rebutja els límits que proposava el president, que pretenia negar aquest dret, inclòs a la Constitució, als fills de pares que es troben al país de forma irregular o temporal. Els Estats Units d'Amèrica no són l'únic país que atorga el dret de ciutadania automàticament per néixer en el seu territori. N'hi ha una trentena llarga més que també ho fan, i una quarantena més d'estats també concedeixen aquest dret sota determinades condicions. Ho repassem amb l'Ignasi Abad i la Txell Garriga.
2: Actualment hi ha 75 països que concedeixen automàticament la ciutadania a qualsevol persona que neixi en el seu territori, al marge de la nacionalitat que tinguin els seus pares.
3: A més dels Estats Units, també ho fan el Canadà, Mèxic, alguns dels països africans com Tanzània o el Txad, bona part dels estats del Carib com Cuba o Jamaica, o la majoria de nacions de Sud-amèrica i Centroamèrica, de Guatemala a l'Argentina, passant per Panamà, Hondures, el Brasil, Veneçuela, Xile o l'Uruguai.
2: Hi ha una quarantena més d'estats que també atorguen la ciutadania per haver nascut en el seu territori, però amb determinades condicions, no automàticament. Cada país és una casuística diferent.
3: A la majoria dels casos cal que la mare o el pare tinguin la nacionalitat del país del qual es vol adquirir la nacionalitat.
2: És el cas d'Espanya, on una de les fórmules per adquirir la ciutadania és que un dels dos progenitors tingui nacionalitat espanyola.
3: A França, si cap dels dos pares és francès o nascut a França, la persona pot adquirir ciutadania francesa a partir dels 18 anys si ha viscut almenys

0: 5 anys al país.
1: Al Regne Unit, l'infant nascut de pares estrangers pot adquirir la ciutadania britànica a partir dels 10 anys.
0: A Alemanya, un dels pares, almenys, ha de tenir residència permanent durant 3 anys i haver viscut al país durant almenys 8 anys abans del naixement de la criatura.
1: O a Itàlia, una persona que ha nascut i crescut allí pot adquirir la ciutadania als 18 anys, independentment de l'origen dels seus pares.
2: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.

0: Uy.
1: En temps agitats com els actuals, en els que les tertúlies de baix sostre i els polítics ineptes han fet massa habitual que en un debat guanyi el que més crida o el que més s'acosta a la falta de respecte, és més necessari que mai recuperar l'art de la conversa. Aprendre a exposar els nostres punts de vista sense arrogància, amb serenitat i buscant la complicitat de l'altre. L'origen llatí de la paraula conversa ens remet a conversare, que significa donar voltes entorn d'un concepte. Implica, per tant, en el seu origen que dues o més persones reflexionin en comú sobre una idea per extreure'n les millors conclusions possibles. Però com s'ha de dur a terme la conversa? Doncs bé, ja a l'antiga Roma, el gran pensador Ciceró va dir que el que entaula una conversa mai ha d'impedir als altres participar-hi, com si fos una propietat seva, sinó que ha de pensar que, com en totes les coses, en la conversa general també és just que hi hagi torts. Han passat 2.000 anys des d'aquesta frase i sembla que encara no ens n'hem adonat. Avui, doncs, així serà el nostre temps de la bona música.
2: El programa dels diumenges a les 9 del vespre.
3: Doncs què, quina pel·li anem a veure?
4: Jo triaria aquesta, té bones crítiques i a més la fan en català.
5: Si t'agrada el cinema, viu-lo en català. L'oferta de pel·lícules doblades i subtitulades en català cada vegada és més gran, tant a les sales com a les plataformes. A través del web gencat.cat/llengua/cinema podràs consultar les pel·lícules i les sales que projecten en català a tot el territori, així com altres notícies i recursos d'interès. Al cinema, provem-ho en català. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquàrium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-Sacra. Avui

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: La ment humana és l'ordinador més perfecte, mai construït. Tot i això, té defectes. Podria dir-me tres defectes greus que, segons vostè, té el nostre cervell?
3: Envidia. Egoísmo. I l'altre no lo sé.
2: Diuen que totes les ments són diferents i que no n'hi ha cap d'igual. Vostè què en pensa?
3: És una dada diferent.
2: També diuen que ments és igual a intel·ligència. Vostè què creu? Hi ha més gent intel·ligent que gent poc intel·ligent? O tots som més o menys igual d'intel·ligents?
3: Mente no és igual que intel·ligència. Y todos somos diferentes, no somos todos inteligentes, ni poco inteligentes. Un 70% es inteligente y un 30% no.
2: Muy bien, muchas gracias. Diuen que la ment humana és l'ordinador més perfecte mai construït. Tot i això, té defectes. Podria dir-me tres defectes greus que, segons vostè, té el nostre cervell?
3: Flameja, l'egoisme i jo què sé, que a vegades li fa fer coses, ens fa fer coses que no són normals.
2: Diuen que totes les ments són diferents i que no n'hi ha cap d'igual. Vostè què en pensa?
3: Això segur, no hi ha cap ment que sigui igual.
2: També diuen que ment és igual a intel·ligència. Vostè creu que hi ha més gent intel·ligent que gent poc intel·ligent?
3: Jo crec que hi ha gent... Bueno, que estem a un 50% de gent intel·ligent i menys intel·ligents.
2: Molt bé, moltes gràcies. Diuen que la ment humana és l'ordinador més perfecte mai construït. Tot i això, té defectes. Podries dir-me tres defectes greus que, segons vostè, té el nostre cervell?
4: Home, crec que el cervell humà és una mica cruel, egoista i una mica paranoic també.

0: Cel egoista, paranoic. Adjectius que m'han cridat molt l'atenció. Difícil tasca ha tingut la Teresa aquesta setmana amb aquesta enquesta i, evidentment, li haig d'agrair moltíssim l'esforç que fa. La seva feina, què us haig de dir jo, que no tingueu vosaltres clar? Vull preguntar-li a l'Albert, s'ha dit molt enveja. L'enveja és un defecte del cervell?
1: Felicitats a la Teresa per les seves enquestes, que jo crec que permeten una anàlisi molt interessant de com la gent entén aquests conceptes tan complexes. I una altra vegada ho he de dir, que vaja, tu, quan es diu aquesta tonteria, Xavi, tan gran de que la gent és tonta, Déu meu, no, la gent, ho torno a dir una altra vegada, d'això res. Se li fa una pregunta tan profunda, segurament en un lloc el més insòlid, pot ser poder l'entrada d'un supermercat, no sé on t'ho fa la Teresa, això.
0: Al carrer.
1: En el carrer, veritat, i la gent allà no està coberta, la gent allà es troba amb una pregunta que és l'última pregunta que segurament s'imaginaria que li anirien a fer, veritat.
0: Ah,
1: I aquesta pregunta, que és una pregunta profunda, no li don temps a haver-la pensat de la manera que ell voldria dir-la, sinó que li surt de la manera que la sent. I això és molt maco, perquè només podrem endevinar alguna d'aquesta nostra complexitat si surt d'aquesta manera que la sentim, no de la manera que la pensem. Estem tan influenciats amb la manera de pensar que no som nosaltres. O sigui, que bonic és quan et sorprenen i en aquesta sorpresa dius el que en aquell moment et surt de l'ànima.
0: Per això jo moltes vegades ja he reiterat aquí que si inclueixo les preguntes abans de cada resposta és per al fet de que no estem fent un programa normal i corrent, estem fent un programa bastant curiós o que intentem que ho sigui, i per això jo em poso a la situació de la Teresa quan va pel carrer, de cop i volta veu una persona, se li acosta decidida, li posa la gravadora davant i li diu: bon dia, puc fer-li una pregunta? Clar, la reacció d'aquella persona en aquell moment que no sap quina pregunta et van a fer i que de cop i volta et pregunten, diuen que el cervell, que la ment,
1: Sí. Aquí hi ha els dos aspectes. El primer, la gran sorpresa del que li fan la pregunta. Però després hi ha una cosa que la Teresa ho té. O sigui, aquesta naturalitat de voler transmetre, doncs, sincerament una cosa. I quan això es produeix, fa que el que t'escolti estigui disposat a respondre. Estem tan acostumats a fer-nos aquesta pregunta que a darrere ens volen que comprem. Aquí no volem vendre res, Xavi.
0: Sí, no, a mi m'agradaria... No, i no cal vendre res, al fi i al cap. El que sí que intentem és compartir, no vendre.
1: No, i la gent això ho veu a l'acte, O sigui, ells se'n donen compte i per això responen sincerament.
0: Sí, a mi jo li he demanat molts cops a la Teresa que vingui aquí al programa en directe. Ella a venir en directe pues, no li fa gaire gràcia. Diu, no, jo amb les enquestes ja faig. I m'agradaria més que res perquè ella ens pogués dir dins de la seva veu la complexitat que significa fer una enquesta cada setmana d'aquestes característiques, i també que m'expliqués la gran quantitat de gent que escolta aquesta emissora, cosa que segurament els que no sortim a preguntar no ho sabem, però ella que pregunta, ella que a més de les preguntes que jo li escric en un paper o que entre els dos preparem cada setmana, doncs ella fa les seves personals, ella em comenta: Xavier, és increïble la quantitat de gent que escolta.
1: Bueno, això a mi, doncs, ja saps que sempre m'ha tingut una miqueta intrigat. M'agradaria que efectivament aquesta emissora pues, fos escoltada.
0: Bé, jo per les dades que tinc, les dades que en principi jo particularment busco i comento amb diferents persones i les que m'aporta la meva estimada Teresa, doncs us haig de dir, família, que tenim molta sort perquè dins de la nostra gran varietat, dins de la nostra gran varietat mental, de maneres de fer, de maneres d'enfocar els programes, uns d'una manera, l'altre de l'altra, tenim la gran sort de que la nostra gent, la gent de l'Empordà, no té un pèl de tonta i a l'hora de triar sap a qui ha d'escoltar.

0: Si no heu entès res, no és problema vostre.
1: Que vagi fent xup-xup-xup-xup.
2: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
3: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
7: Bon dia, una altra vegada despertem amb aquesta tramuntana força rescalfada a gran part de les comarques de Girona, sobretot a l'Empordà. Novament, a moltes viles de l'Alt Empordà no s'ha baixat dels 25 graus, però la humitat és tan baixa que la sensació no és precisament de calor, no és d'una xafogó evident. També ha baixat aquesta temperatura més que dies enrere a les Valls Pirinenques i a la Cerdanya i al Ripollès. A hores d'ara, fins i tot, hem baixat en alguns indrets dels 10 graus de mínima. Però, en canvi, aquest migdia i aquesta tarda tornarà a fer força calor, unes temperatures entre els 30 i 34 graus a la majoria de comarques gironines. De fet, on més calor farà, novament serà a l'interior de l'Alt Empordà, també al Pla de l'Estany o a la comarca del Gironès. I tot plegat amb molt pocs núvols. Avui no tindrem tempestes, de fet la jornada serà gairebé diàfana, transparent, amb una mica de fum que ens està arribant dels incendis francesos. N'estem pendents a la xarxa.
8: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
9: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
10: Bon Preu Esclat.

0: Com ho veus? Com ho sents tot plegat? Sabries quantes emissores i de quins tipus pots trobar en un dial de ràdio? Nosaltres t'ho expliquem.
1: 18 emissores dedicades als joves al dial de la ràdio. 12 dedicades a informació, tertúlies i programes convencionals locals i comercials. 6 emissores en francès, 2 en portuguès i només una experimental. Ràdio Vila-sacra.
2: Ho entens o encara et costa?
3: És que és impressionant.
4: T'oblides de tot.
5: Que bo.
6: Això és la caixa de sorpreses.
7: Informació, música, entreteniment.
8: Només a Ràdio Vila-sacra.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: I parlant d'emocions...
3: 56.
4: De tota la vida.
5: Això és la caixa de sorpreses.
6: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
7: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?

0: I parlant d'emocions.
1: 18.
2: Les persones que són amables, que escolten, que deixen dir, que no punxen, que tenen una paraula agradable als altres, generen vincles. Fan cohesió en els equips, en les escoles, a les plantes d'hospital, i això fa la vida molt més agradable. Compta molt, amb qui estàs, amb qui convius, amb qui fas el viatge, no? Si tens la sort de conviure amb una persona amable, tens un tresor, cuida-la molt bé.
3: És Ràdio Vila-sacra.
4: Coneixement i companyia.

sigues l'autor de la teva felicitat amb Rafael Santandreu. Més d'un milió de lectors ja ho han aconseguit. Descobreix l'autor de No hi ha res tan terrible i l'art de no amargar-se la vida a la teva llibreria i comença a ser feliç. Publicat per Rosa dels Vents.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Augmenta la quantitat que deuen els grans morosos a les hisendes catalana i espanyola.

0: També hi apareix l'empresari hoteler i expresident del Barça, Joan Gaspart, o l'exbanquer Mario Conde. Tots ells repeteixen el llistat perquè ja hi figuraven el 2024. El rànquing de morosos amb l'Agència Tributària de Catalunya el segueix encapçalant Josep Faradji, un discret empresari d'origen germano-iranià que ha de pagar més de 65 milions d'euros, que és un terç de tot el que deuen a la Generalitat els 58 grans morosos que hi ha a Catalunya. Entre les empreses que consten a la llista es mantenen al capdavant del rànquing el Bingo Play Badalona i les companyies d'aigües Rec Madral i Riera Cabanyes.
1: Dentispray.
2: Dentiqué?
1: Dentispray. Atenció, si us plau. Un grup d'experts estudiosos de la ment de més enllà suggereixen a ments poc creatives, poc evolucionades i sense una cultura musical alta no escoltar mai Ràdio Vila-sacra, ja que aquesta emissora és excessivament imaginativa i experimental segons els acords del 28 de desembre de l'Estatut Tiki-Taka Ximpum per a cervells poc donats a evolucionar. Millor que triïn una altra emissora de les moltes que hi ha al dia. Gràcies i perdó per les molèsties.

0: Així és.
1: Què vols dir?
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Això sí.
4: És així i ja està.
5: Ui, quina joia que ve ara.
6: Tant, que Déu-n'hi-do.
7: Sí.
8: Ara, toca raonar.
9: Avui, per la carretera que porta Roses, un vehicle que, en principi, semblava un avió, ha passat per la meva esquerra i gairebé ni l'he vist. Jo anava a uns 90 km hora i entenc que potser anava massa tranquil. Però, perdoneu, voleu dir que cal anar com un coet per carreteres locals? El vehicle segurament passava dels 150 quilòmetres i pel que semblava no li funcionaven ni els intermitents, ja que durant el trajecte que l'he pogut veure no els ha fet servir mai, mentre avançava un vehicle i un altre a tota velocitat. A l'arribar a Roses m'ha semblat veure'l posant gasolina al servei que hi ha just a l'entrada de la població. Ah, carai, clar, un BMW matrícula de fa 15 anys. Bé, resulta evident que el BMW són cotxes bons i que poden funcionar a tota velocitat i sense utilitzar intermitents quan també són vells. Però cal anar tan ràpid? I els intermitents no són necessaris en aquest tipus de cotxe? No entendré mai els conductors que quan no poden passar se't posen a un pam del cul com si et volguessin donar una empenta. O quan t'avancen ho fan a tota velocitat sense pensar que una roda punxada o un petit imprevist poden causar mal als altres. Com tampoc entendré mai aquells que fan carreres clandestines citant-se per les xarxes i molt menys podré entendre mai a tota aquella gent que a sobre va a veure tanta ximpleria. És clar que també és veritat que hi ha cervells per a tot a la vida. És clar.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
6: Bon dia, una altra vegada despertem amb aquesta tramuntana força rescalfada a gran part de les comarques de Girona, sobretot a l'Empordà. Novament, a moltes viles de l'Alt Empordà no s'ha baixat dels 25 graus, però la humitat és tan baixa que la sensació no és precisament de calor, no és d'una xafogor evident. També ha baixat aquesta temperatura més que dies enrere a les Valls Pirinenques i a la Cerdanya i al Ripollès. A hores d'ara, fins i tot, hem baixat en alguns indrets dels 10 graus de mínima. Però, en canvi, aquest migdia i aquesta tarda tornarà a fer força calor, unes temperatures entre els 30 i 34 graus a la majoria de comarques gironines. De fet, on més calor farà, novament serà a l'interior de l'Alt Empordà, també al Pla de l'Estany o a la comarca del Gironès. I tot plegat amb molt pocs núvols. Avui no tindrem tempestes, de fet la jornada serà gairebé diàfana, transparent, amb una mica de fum que ens està arribant dels incendis francesos. N'estem pendents a la xarxa.
7: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
8: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
9: Bon Preu Esclat.
10: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.
11: Fer un vermut és fer amistat. És sentir-se a gust. És desconnectar. La fórmula secreta per fer únics els teus moments especials. Perquè la millor companyia es mereix el millor vermut.
12: Vermuts Miró. L'autèntic vermut de Reus. Des de 1914. Vermut.

0: No et perdis la novel·la del moment, El descontento, de Beatriz Serrano. Si creus que la vida és més que fer el tàper, treballar o veure una sèrie, El descontento és la teva novel·la. Temes de hoy.
1: Ràdio Vila Sacra.
2: Gent que és feliç fent feliços els altres.

Toca lluitar per aquells més vulnerables, els malalts de càncer, aquells qui no només estan preocupats per enfrontar-se a la seva malaltia, sinó també per pagar les factures. En necessitem per poder seguir cobrint les seves necessitats bàsiques gràcies al nostre Fons d'Emergència Social. ASC, Catalunya contra el Càncer. Dona

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: Llargs i curts.
2: El programa dels diumenges a les 6 del matí.
3: En el 107 de la FM.
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: canvis, sensacions i dubtes. Hi havia un bar cafeteria que es deia La Repanocha. El cartell era gros i vermell, des de fa molts anys, i passava badalant cap al diari. La Repanocha. No hi havia entrat mai, però em donava bon rotllo. Trobava que era La Repanocha que un bar es digués La Repanocha. Diccionari de la RAE en mà vol dir ser extraordinario por bueno, malo, absurdo o fuera de lo normal. És una paraula que serveix per tot, que tenia molta feina, pensava que m'esperava un dia de La Repanocha, que estava contenta, la vida era La Repanocha. Ser extraordinario por bueno, malo, absurdo o fuera de lo normal. Sensacions, La Repanocha.
1: Catalunya hi ha famílies que no poden donar als seus infants una alimentació completa, sana i equilibrada. Una situació que afecta el seu correcte desenvolupament. Suma't a l'Aliança Humanitària per l'Alimentació Infantil, perquè ells no poden esperar. Actuem ja. Donacions al 902 22 22 92 i a ellsnopodenesperar.org. Creu Roja.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai,
2: ai.
1: I ara hem de treure el cap a Girona.
3: 9 de cada 10 incendis forestals estan relacionats amb l'activitat humana. A Catalunya comptem amb el Pla Alfa dels Agents Rurals, un pla de prevenció i vigilància d'activitats de risc d'incendi que s'actualitza diàriament. Quan hi ha perill extrem, es poden limitar els accessos als espais naturals per protegir-nos i per reduir el risc d'incendi. Abans de sortir, consulta el mapa interior.gencat.cat/pla-alfa. Davant del perill d'incendi, protegeix-te i col·labora en la prevenció. El foc no avisa, el Pla Alfa sí.
4: Supermercat online de bon preu Esclat. Hi trobaràs tots els productes amb la mateixa qualitat que els nostres supermercats i amb la garantia de bon preu i Esclat. Des del teu mòbil, tauleta o ordinador i recollir-la amb el cotxe en qualsevol dels nostres punts de recollida o te la portem a casa en algunes zones. Tria el dia i l'hora d'entrega i valida la compra. Pots anar modificant la cistella al llarg dels dies, afegint-hi o eliminant els productes com si fos la teva llista de la compra. Podràs modificar la comanda fins a unes hores abans de l'entrega. A més, pots compartir el mateix usuari entre tots els membres de la llar. Així, cadascú podrà afegir a la cistella els seus productes preferits i controlar el que teníeu previst gastar. Revisa els productes quan rebis la compra i si en vols retornar algun, pots fer-ho en el mateix moment de l'entrega o a qualsevol dels establiments de Bon Preu i Esclat, sense cap cost. Entra a Bon Preu Esclat i gaudeix de tots els avantatges de la compra online per recollir-la amb el cotxe en qualsevol dels nostres punts de recollida o entrega a domicili en algunes zones. Clic i fet.
5: Actualitzem.
6: Bon dia a tothom.
7: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
8: Ràdio Vila-sacra Pulcat.
9: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
10: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
11: Tria Ràdio Vila-sacra.
10: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
12: Per a tu, que tens malsons amb llums encesos, a Matlleu Origen, amb les millors promocions. Així sí.

0: Ara és l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
1: Què?
0: Busca tranquil·lament.
1: Oh, va.
2: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
3: No? Si no s'ho creuen.
4: Sí.
3: Si no s'ho creuen.
5: Ui.
2: Tranquil·lament.
0: I el més important, lliurement.
2: Lliurement.
6: Lliurement.
0: Que som Ràdio Vilasacra.
3: És difícil, eh? És difícil.
0: És clar.

0: sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí.
3: Eternament.
0: Ai.
2: L'opció dels que en saben.
0: Un viatge en el temps.
4: La informació és llibertat. Llibertat de decisió. Triar com volem viure quan ens fem grans. Quan es fan grans. Per un procés de dependència amb informació actualitzada i veraç, entra a lliure.org. A Lliure. Lliure Dependència. Un projecte de Suar amb el suport del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.
5: Cuplejant. A Ràdio Vilasacra, diumenge a les 10 del matí, amb Caral Pedemonte.
6: I parlant d'emocions.
7: 50.
8: Exacte.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Roses restringeix l'accés amb cotxe a les cales del Cap de Creus. La mesura, vigent de l'1 de juliol al 31 d'agost, vol evitar la saturació d'aquests espais naturals durant els mesos de més afluència turística. Sant Feliu de Guíxols reclama més fermesa contra els multireincidents després d'un cap de setmana tens, un incendi, robatoris i dos policies ferits. L'Ajuntament reclama més fermesa judicial després que tres detinguts quedassin en llibertat i exigeix una junta de seguretat extraordinària. La reincidència es duplica a Girona. El Festival de Cap Roig escalfa motors amb el 71% de les entrades venudes, la meitat a través de Ràdio Vila-sacra. El director del festival anuncia que ja hi ha dos concerts plens i sis més a punt de fer.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de tres.

0: fins les 14 hores.
1: Carrer Castelló, 14 Vila-sacra.
2: Taules interiors i exteriors.
1: El petit crustó de Vila-sacra.
0: Telèfon 676 164808. També estanc i càrrega de mòbils.
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Tanca els ulls.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
2: És desesperant veure com una vegada i una altra la ignorància i la supèrbia es converteixen en els mals companys de viatge d'alguns dirigents polítics. Quan qui pren decisions vitals desconeix la realitat que afecta les persones que diu representar, la situació es torna alarmant. Però si això hi sumem una actitud prepotent, el perill es multiplica. Perquè com pots corregir el rumb si ni tan sols ets capaç de reconèixer que t'has equivocat? Continua el lamentable espectacle de passar-se les culpes entre les diferents administracions. Primer van ignorar l'alerta meteorològica i ara ignoren l'alerta sanitària. Ja s'ha titllat d'alarmistes els experts que han alçat la veu per advertir del perill epidemiològic de la situació actual i de la importància de restablir la xarxa de clavegueram el més aviat possible. Quan la supèrbia dicta l'agenda, les conseqüències sempre recauen en la població. Pensem en la crisi climàtica, gestionada amb promeses buides mentre la realitat crema literalment, o en la manca d'habitatge, abordada sovint per polítics que no han trepitjat mai un pis de lloguer. Aquesta combinació d'ignorància i arrogància impedeix el diàleg, desacredita les veus expertes i bloqueja les solucions reals. Els líders no necessiten saber-ho tot, però sí tenir la humilitat de reconèixer que no ho saben i escoltar qui sí. La política no és un joc d'egos, sinó una eina per millorar la vida de la gent. Oblidar això és jugar amb foc, i el que els acabem cremant som nosaltres.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.
5: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

0: comença a haver-hi nivell.
1: Deien que era impossible, que mai arribaríem fins aquí, que era el deliri inacabable d'un somiador. Però només fa falta que ens diguin que una cosa és impossible perquè intentem fer-la realitat amb totes les nostres forces. Junts, amb esforç i perseverança, dia a dia, any rere any, encara que ens porti generacions senceres. I un bon dia aixeques la mirada i mentre et fixes en algun detall que juraries no haver vist mai abans, te n'adones. Estem fent realitat el somni de Gaudí. Vine a veure com ho fem possible. Sagrada Família.

Moltes persones, escoles i associacions ens demanen com visitar les instal·lacions de Ràdio Vila-sacra. Fàcil, demana visita al 656 19 70 62 i podràs venir i

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Catalunya tindrà un organisme públic pioner a escala internacional que vetllarà perquè les empreses que operen al nostre país no vulnerin els drets humans ni ambientals en tots els estats on tinguin activitat. El Parlament ha aprovat la proposició de llei per crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans, impulsat per la Federació Catalana d'Organitzacions per la Justícia Global. Júlia Martí, portaveu de la Federació, ha valorat positivament la llei, tot i que no concedeix capacitat sancionadora al nou organisme.
2: Aquest mecanisme serà molt útil per poder avançar en aquesta lluita contra la impunitat empresarial.
1: La llei no convenç les patronals. Salvador Guillermo, director d'Economia i d'Estudis de Foment del Treball.
3: Les empreses catalanes ja s'estan adaptant a les noves exigències europees en matèria de diligència deguda. Per això, sorprèn que es vulgui impulsar una regulació més exigent que afecti a tot a la totalitat d'empreses, a diferència de l'europea, sense haver demostrat que existeixi un problema generalitzat que ho justifiqui.
1: La creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans s'ha aprovat amb els vots a favor del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP, l'abstenció de Junts i els vots en contra del PP, Vox i Aliança Catalana.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu. 3, 2, 1, ja!

0: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
6: Bon dia, una altra vegada despertem amb aquesta tramuntana força rescalfada a gran part de les comarques de Girona, sobretot a l'Empordà. Novament, a moltes viles de l'Alt Empordà no s'ha baixat dels 25 graus, però la humitat és tan baixa que la sensació no és precisament de calor, no és d'una xafogor evident. També ha baixat aquesta temperatura més que dies enrere a les Valls Pirinenques i a la Cerdanya i al Ripollès a hores d'ara. Fins i tot hem baixat en alguns indrets dels 10 graus de mínima. Però, en canvi, aquest migdia i aquesta tarda tornarà a fer força calor, unes temperatures entre els 30 i 34 graus a la majoria de comarques gironines. De fet, on més calor farà, novament serà a l'interior de l'Alt Empordà, també al Pla de l'Estany o a la comarca del Gironès. I tot plegat amb molt pocs núvols. Avui no tindrem tempestes, de fet la jornada serà gairebé diàfana, transparent, amb una mica de fum que ens està arribant dels incendis francesos. N'estem pendents a la xarxa.
7: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
8: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

Una de les virtuts de les grans obres literàries és que permeten moltes lectures i moltes aproximacions diferents. Aquesta seria precisament la base del treball que Rafael Mérida ha fet amb l'obra de Joanot Martorell. El resultat és Contes d'amor de Tirant lo Blanc, editat La Magrana. Mérida és professor de la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida i s'ha especialitzat en temes vinculats a la literatura medieval. En aquest cas concret s'ha capbussat a fons amb l'obra de Martorell i n'ha agafat la part amorosa, els episodis que fan referència a l'amor i a totes les possibilitats que el llibre obre a aquest sentiment. El resultat és una selecció de 15 històries amoroses arrencades del text original que l'editor ha adaptat per tal que els lectors, poc avesats a la llengua del segle XV, puguin gaudir de les històries sense perdre la musicalitat, però també sense patir per la dificultat del llenguatge. 15 visions de l'amor que es poden llegir quasi com narracions independents, com un llibre de contes de factura moderna. Contes d'amor de Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell. L'edició és de Rafael Mérida i l'ha publicat La Magrana.

0: I és que Ràdio Vilasacra és molta ràdio per qualsevol.
1: En un moment com aquest, quan cal protegir el medi ambient, conversem amb Humberto Arnés, president de Sigre. Humberto, què podem fer per ajudar a protegir-lo?
2: Hi ha petites actuacions de les persones que tenen un gran impacte sobre la nostra salut i la del planeta. I una és utilitzar els punts Sigre de la farmàcia per reciclar les restes dels medicaments i els seus envasos.
1: És a dir, que no podem desfer-nos dels medicaments mesclant-los amb altres residus.
2: Efectivament, després de finalitzar el tractament que el nostre metge ens hagi acceptat, o després de revisar la nostra farmaciola, hem de separar i portar els medicaments que ja no necessitem o que han caducat al punt Sigre, sempre amb la seva caixa i el seu prospecte, i també els envasos buits.
1: I qui hi ha al darrere del reciclatge dels medicaments?
2: Ja fa més de 22 anys que la indústria farmacèutica, en col·laboració amb les farmàcies i la distribució, va decidir crear Sigre, que és una iniciativa que s'ha convertit en l'aliança més gran del sector farmacèutic per avançar cap a una economia circular.
1: Moltes gràcies.

0: ¿qué tal?
1: La ràdio de Vilasacra és...
2: És és com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
3: Veniu!
4: Són de confiança. Són d'aquí.

0: I parlant d'emocions.
1: 69.
2: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
3: Paraules de nen.
4: Aquí i amb tu.
5: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?
6: Hola, som la Laia, la Maria,
7: l'Aura
8: i jo, la Joana.
9: I ara us explicarem un àlbum il·lustrat que es titula T'estimaré sempre.
10: El Coeta estava trist i de mal humor.
11: Va jugar a llançar, tirar i esclafar, a cridar, xisclar, a rebentar, a destrossar, a trencar, a desenganxar, a picar, a aixafar. I ara va dir la guineu, però què et passa?
12: El coeta va contestar, sóc un coeta petit, dolent i malcarat, i ningú no m'estima gens. Oh, coeta, va dir la guineu, malcarat o no, jo sempre t'estimaré igualment.
13: El coeta va preguntar, i si fos un os gris, també m'estimaries i em cuidaries?
14: Esclar, va dir la guineu, encara que fossis un os, jo sempre t'estimaria igualment.
15: El coeta va insistir, i si em convertís en insecte, encara m'estimaries i em voldries abraçar?
16: Esclar, va dir la guineu, encara que fossis un insecte, jo sempre t'estimaria igualment.
17: Sempre, igualment, va repetir el coeta i va somriure, encara que fos un cocodril.
18: La guineu va dir, t'abraçaria ben fort i et portaria cada dia a dormir.
19: L'amor es gasta? Va preguntar el coeta. Es pot trencar o fer malbé? El pots arreglar o enganxar? Es pot refer?
20: Ai, prou, va dir la guineu. No sóc tan llesta. L'únic que sé és que t'estimaré sempre.
21: El coeta va insistir. Però què passarà quan et moris i te'n vagis? M'estimaràs llavors? L'amor continuarà?
22: La guineu va agafar el coeta coll i va mirar fora. Era de nit i la lluna i les estrelles brillaven en la foscor. Coeta, veus aquestes estrelles tan brillants i lluminoses? Doncs n'hi ha algunes que es van morir fa molt de temps.
23: I encara brillen cada nit al cel. Doncs l'amor, com les estrelles, no es mor mai.
24: Espero que us hagi agradat aquest àlbum il·lustrat. Tan bonic.

0: Les guitarres protagonitzen el Festival Acústica de Figueres amb bandes com la Ludwig Band, Dan Peralbo i el Convoy o Quim Mandado del 27 al 30 d'agost. També hi haurà lloc per la música urbana amb Fades i 31 Fam o música d'arrel amb Alosa. Un dels grups que hi arriben amb més bona forma és la Ludwig. Són empordanesos i part de la seva educació musical passa pels concerts, als carrers i places de Figueres. Així ho explica Quim Carandell, entre altres actuacions.
1: Allà és on vam començar i allà és on volíem arribar. Ho tenim tot, ara no ens podem queixar. Vull dir que hi ha una part de nosaltres que diu ara aprofita i ja està tot bé, a disfrutar i a descansar i a passar-ho bé, que la vida són dos dies i un és la fònica.
0: Alosa també es troben en un gran moment després de publicar el seu primer disc, El primer cant del matí. El grup mallorquí Fades aprofitarà per presentar cançons d'un àlbum que estan a punt de publicar, que inclourà músics per primer cop. Però com diuen Ferran Pi i Àngel Exojo, amb la seva marca.
2: Farem aquesta mescla de música electrònica a l'extrem, per la vegada també músics. Però els fem desafinar, els músics, quan venen a l'estudi. Els fem desafinar.
3: Com nosaltres, és que si no seria Fades, no?
2: Exacte. Un saxofon, una bona coreografia i un bombo negre, o sigui, serà increïble.
0: L'acústica tindrà sorpreses com Locomia, veterans com Quim Mandado, Sopa de Cabra, Pastora o Defcon 2, i acollirà l'últim concert a l'aire lliure de La Fúmiga.

0: Això és...
1: És meravellós.
2: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
3: Que t'ho facin saber amb missatges. Ja és el tot.
4: Vinga, som-hi!
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Et volem escoltar.
7: Sé de la vostra existència des de fa un grapat d'anys, perquè hi havia la mare d'una amiga meva, la senyora Mercè, em deia sovint: ostres, Montse, escolto un programa fantàstic, m'encanta. Bueno, i jo, pues mira, allò que no tens temps, jo cridava la meva mare, i mira, no sé per on, l'altre dia vaig a raure amb vosaltres, i dic, ostres, i després també tinc una amiga, i també em deia, oi, aquest programa és fabulós. I bueno, total, que jo tenia molt interès en escoltar-vos un altre cop, i mira, vaig sintonitzar el dial, i mira per on. Vale.
8: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
9: Truca!
8: Repetiràs.
10: Si quieres oír todo igual,

0: Tots són pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
1: Dilluns a les 10 de la nit.
0: Esther Casanovas i Carles Valdellou són pagesos de ciutat.
2: I parlant d'emocions...
3: 60.

Quina meravella, quina alegria. De nou ens retrobem en un nou dia. Qui ho diria? Estem força entusiasmats avui. I tu, ho has notat? D'entrada, t'hem de dir que t'estimem. Que t'estimem moltíssim. Que treballem per dir-te t'estimem. Només esperem que arribi aquell dia. Sí, el dia en què tu me quieras.

0: de ràdio? Nosaltres t'ho expliquem.
1: 18 emissores dedicades als joves al dial de la ràdio. 12 dedicades a informació, tertúlies i programes convencionals locals i comercials. 6 emissores en francès, 2 en portuguès i només una experimental. Ràdio Vila-sacra.
2: Ho entens? O encara et costa?
3: És que és impressionant.
4: Pareu bé l'orella.
5: Una recomanació.
6: A veure, aquest...
7: Tingui. Vaja.
8: I és gratis.
6: Doncs som-hi.
7: Gràcies.
9: Gràcies als petits gestos de tothom, hem fet que moure's en transport públic sigui encara més fàcil. La revolució dels petits gestos ha començat. Generalitat de Catalunya.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia. Yeah, yeah, yeah. Svetlana Kretzikova, Federació Russa.
1: Vinc de Federació Russa. Faig a classes de català per sentir-me més integrada al país. També vull parlar català en carrer. Parlem en català.
0: Carlos Raúl Quintanilla Ríos, Nicaragua.
2: Soc de Nicaragua i abans vivia en Managua. Vaig a venir a Catalunya fa un mes. Vull aprendre català per poder parlar amb la família i poder parlar també amb el rest de la gent que vive en Catalunya.
0: Mirza Tajanovic, Bòsnia.
3: Abans vivia a Bòsnia. M'agrada atendre la gent del lloc on visc. Per mi és molt important conèixer la llengua del país que t'acull. Actualment continuo anant a classes perquè vull millorar els meus coneixements.
0: Yukiko Uchida, Japó.
4: Soc japonès de Tòquio. El meu marit és català. M'agradaria aprendre català.
0: Halimatou Fati, Gàmbia.
5: Soc de Gàmbia. Faig un curs de català perquè la meva germana té molts amics i jo vull parlar amb ells. Si vosaltres em parlo en català, m'ajudareu a parlar-ho millor.
6: A tot el món, encara hi ha gent que vol aprendre. Gent amb cultura.

0: les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquàrium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades a Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: El millor del millor. De tot el millor. A Ràdio Vilasacra 107 FM i punt.
3: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
4: Canvies de casa? Fas reformes? Vols guardar els arxius o mobles per un temps? Vine a Tot i Cap, centre de mudances i lloguer de trasters. A Tot i Cap i Cap Tot. Fem trasllats i lloguem espais per particulars i empreses a 10 minuts de Girona, amb màxima seguretat i accés 24 hores. Visita toticap.com o truca al 972 47 79 00.
5: Gent que és feliç, fem feliços els altres.
6: El pare que es creu que encara pot guanyar la Play. El pare que diu...
7: Quan tu has anat, jo ja he tornat 10 cops.
6: El pare que continua explicant el mateix acudit després de 15 anys. No pots triar el pare que tens. Aquest any, sorprèn-lo amb Windor Túnel de Vent d'Empúria Brava. Entra a windor.cat.
8: Atenció. Atenció, atenció, atenció, atenció.
9: Des de Mossos es recorda que les visites comercials de llum o de gas no estan permeses, que mai es permeti entrar persones desconegudes al domicili sense una cita amb l'empresa i que les inspeccions es fan cada 5 anys i sempre s'anuncien per carta de la companyia.

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Bon dia, mira, si te, que com pugui, si tens un forat, Girona, m'enamora, i dedico la 3, eh? Adéu, guapo.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca.
3: Repetiràs.
5: Busca, compara.

0: Planxisteria Jordi García de Vilamaia, el taller de planxa i pintura amb més de 30 anys d'experiència.
1: Tracte directe i familiar.
0: No dubteu en trucar. Per més informació, al telèfon 972 52 55 44. 972
1: 52 55 44. Servei de vehicles de substitució.
0: Els atendrem com cal.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les altes temperatures han estat la tònica dominant durant les darreres setmanes i les estacions del Meteocat han registrat un nombre de nits tropicals sense precedents en les dues últimes dècades. En moltes poblacions, els termòmetres no han baixat dels 20 graus durant la nit, Maria Huguet.
2: Els termòmetres s'han enfilat per sobre dels 35 graus en algun moment del mes. El barri del Raval de Barcelona és el punt on s'han comptabilitzat més nits tropicals i a la costa és on s'han registrat mínimes nocturnes més altes. Precisament, el Servei de Canvi Climàtic Copernicus ha alertat que les temperatures del mar en aquesta època de l'any ja han superat els rècords del 2023 i del 2024. Els experts adverteixen que un oceà més càlid té impactes a gran abast, com per exemple precipitacions extremes, inundacions, sotmetre els ecosistemes marins a estrès i afectar la pesca i les economies costaneres. La calor i la baixa humitat també augmenten el perill d'incendis. Protecció Civil ha posat en prealerta el Pla Infocat que afecta principalment les comarques de la Terra Alta i les Terres de l'Ebre. Justament avui fa un any de l'incendi de Torrefeta i Florejacs a la Segarra, que va arrasar més de 5.500 hectàrees i va deixar dues víctimes mortals. Els veïns encara intenten refer-se'n i també la pagesia, principal sector afectat. La Neus Mangas és agricultora.
3: El foc, allà on va cremar, és visible totalment i vens aquí i se't trenca el cor. Hi ha coses que han rebrotat, però, per exemple, aquesta garriguera, aquí s'ha quedat cremada.
2: La pagesia va cobrar ajuts per pal·liar la pèrdua de la collita, però consideren que també calia flexibilitzar la normativa de les zones d'especial protecció per a les aus, per poder actuar dins les finques i reduir el risc d'incendis.
4: Ho estem vivint. Ho veiem venir i encara no reaccionem. Vota, vota, la pilota. I a veure quan explota.
5: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
6: Ai.
7: Ai.
6: I ara?
8: Confirmat!
6: Original?
7: Sí.
6: Única?
7: Sí.
6: Creativa?
7: Sí.
6: Entenedora?
7: Sí.
6: Divertida?
7: I tant.
6: Intel·ligent?
7: Molt.
6: Innovadora?
9: La principal.
10: A més?
11: Sensacional.
12: Ei! A l'Alt Empordà.
7: Ah, quina sort!
13: Un espai de 5 estrelles.

0: financer.
1: Aconsegueix el certificat de professionalitat preparant-te amb Acadèmia Bull de Girona per ser vigilant de seguretat, escorta privat i vigilant d'explosius. Cursos gratuïts adreçats principalment a persones en atur i sense exàmens a la policia. Informa-te'n a acadèmiabull.es. Actuació impulsada i subvencionada per al Servei d'Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i del Servei Públic d'Ocupació Estatal.
2: Apuja el volum.
3: Benvinguts a Pagès. Ara, cada cap de setmana, viu l'experiència de la mà dels nostres pagesos i productors, que t'obriran les portes de casa seva entre camps, ramats, barques i obradors. Tasta els productes de proximitat que elaboren. Lleva't a llocs que et deixaran sense paraules i omple el rebost comprant a productor. Gaudeix el doble de l'experiència amb el carnet.
4: Has estat víctima d'una estafa bancària per SMS o correu electrònic? A Kernel Legal, especialistes en reclamacions per phishing, t'ajudem a recuperar els diners amb interessos. Explica'ns el teu cas. La primera valoració és gratuïta. Informa't al 93 595 35 35 o advocatsdigitals.com.

0: Cada dia de la nostra vida.
1: Frescos, dinàmics, alegres, servei, qualitat, proximitat, colors, vida.
0: Si és que voleu que s'enriqueixi amb la participació de més persones...
2: Allà on vagis, recomana la ràdio de casa, Ràdio

0: Ràdio Vilasacra és una gentilesa del poble de Vilasacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Segons la tradició cristiana, Sant Daniel va ser un monjo armeni decapitat pels àrabs a Arles de Provença l'any 888. Els seus fidels se'n van endur el cos cap al sud, enterrant-lo a la zona est de Girona, en l'aleshores coneguda com Vall Tenebrosa. L'espai aviat es va convertir en un lloc de peregrinació, adoptant l'actual nom de Vall de Sant Daniel i erigint-s'hi un monestir avui mil·lenari, el monestir de Sant Daniel. És l'únic monestir benedictí femení de Catalunya i des de fa ben poc disposa d'una hostatgeria oberta a tothom. Si voleu saber-ne més, una ocasió perfecta és aprofitar les visites guiades que ofereix el primer dissabte de mes. Es tracta d'unes visites d'una hora i mitja de durada on descobrir tots els espais que conformen el monestir, l'església, el claustre, la fogaina, l'antic celler. A través del recorregut aprendrem com funciona la vida monàstica, què ha passat al llarg dels mil anys d'història del monestir

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'onada de calor ha provocat com a mínim 218 morts prematures a Catalunya, que és la xifra més alta d'un juny des que es fa aquest recompte. La majoria de morts, 9 de cada 10, van ser durant la calorada que hi va haver als voltants de Sant Joan. El cert és que aquest mes de juny ha estat un mes molt càlid i sec, després que s'arribés a temperatures de 43 graus al Segrià. Malgrat aquesta xifra, aquest juny no s'ha superat el rècord de l'any passat. Ho explica Aleix Serra, tècnic del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Ha estat com un juliol, fins i tot si fos un juliol estaríem parlant de lleugerament càlid, per tant són mesos de juny que queden totalment incorporats dintre del que seria la canícula.
1: A tot això, segons dades de l'AEMET, el primer semestre d'aquest any ha estat el més càlid de l'estat espanyol en els últims 65 anys, des que es tenen registres, un grau i mig per sobre del que és habitual. Tot plegat té un efecte en la temperatura global de la superfície del mar. La mitjana s'ha situat als 21 graus i ja se superen els rècords del 2023 i del 2024. Carlo Bontempo, director del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, avisa que la situació encara pot empitjorar.
3: Quan hi ha l'oscil·lació positiva del Niño ens fa arribar a valors mai vist abans.

0: I això crec que és una cosa preocupant, perquè, clar, des de que com humans escrivim història, mai hem viscut una temperatura tan alta. La direcció on estem anant, cada vegada hi haurà nou rècord.
1: L'augment de la temperatura del mar acaba donant més energia a les tempestes i comporta precipitacions extremes i inundacions.
2: Ho estem vivint. Ho veiem venir i encara no reaccionem. Bota, bota, la pilota. I a veure quan explota.
3: Si vols qualsevol cosa tries.
4: Ui.
3: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
5: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben

Ja coneixes l'actualitat. Ara... Dos homes se'n van de festa amb el cadàver del seu amic. Aquesta notícia només es pot comentar amb una música.

0: Exacte.
1: La ciència és la millor eina que tenim per interpretar el món. És evident que funciona. L'arribada a la Lluna, els antibiòtics, l'energia fotovoltaica, els mòbils, internet, intel·ligència artificial... Entendre la ciència no és difícil. Només cal posar-s'hi. Us convidem a adoptar el pensament científic. Serà l'aventura intel·lectual més gran que haureu viscut mai. No és un eslògan. El coneixement ens fa lliures i genuïnament humans. D'on venim? On anem? Què fem? Tot ho explica la ciència.

0: Camí dels Cavallers.
1: Castell de Montbui.
0: Situat al cim d'una muntanya entre les poblacions de Sant Feliu de Codines, Bigues i Riells i Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, només en resten alguns murs construïts amb una estructura d'opus spicatum. És un exemple de com les estructures militars eliminaven els angles rectes per mirar de resoldre el problema de la manca de seguretat que els angles vius de les parets comportaven. Documentat des del 987, era residència de la baronia de Montbui. El 995, els comtes de Barcelona l'assignen en feu a Gombau de Besora, que va morir el 1050 i va traspassar el castell a la seva filla Gisla de Besora, segona esposa de Mir Geribert, príncep d'Olèrdola. Mir estava enfrontat amb el comte de Barcelona, Ramon Berenguer I, que suposà aquest traspàs de domini fins que l'any 1059 van fer les paus i el comte donà en alou a Mir Geribert les terres que formarien la baronia de Montbui. Més tard, en foren propietaris els Belllloc, senyors de la Roca del Vallès, els Cabanes i Pere de Sant Benat, que el 1178 el va comprar a Ramon de Cabanes. El 1240 passa sota domini del bisbe de Barcelona, que el reconstruí el 1308. El 1440 hi va haver un canvi de jurisdicció i la baronia de Montbui va passar per privilegi de l'entrega a la jurisdicció del Consell de Cent de Barcelona, que va considerar l'indret com un carrer de Barcelona. Els consellers de Barcelona van mantenir la baronia fins al 1714 i el castell es va abandonar a mitjan del segle XIX. L'any 1949 va ser declarat bé cultural d'interès nacional.
2: La llegenda.
3: Fou el reietor Moro Sussa, allí instal·lat, qui tingué la idea de rompre amb la Boada el setge que li havia posat l'host cristiana. Tanmateix, un esclau d'aquest reietor va trair-lo i, avisats els cristians, van plantar a l'entorn tot de llances, estaques i estris punxants que van fer córrer el ramat cap al pla de Matabous, on bèsties i moros foren anorreats.
0: Acabeu d'escoltar una de les llegendes més divulgades basada en l'atac a un castell amb ramats de bous o vaques amb teies enceses a les banyes. De fet, diversos escriptors catalans del segle passat, com Víctor Balaguer i Maria de Belllloc, s'han referit a aquesta contarella. Tot i que pertany a Bigues i Riells, és més fàcil accedir-hi des de Sant Feliu de Codines a través dels Saulons, ja que es troba al cim d'un petit promontori a uns 5 minuts de la carretera comarcal. El podeu veure des de tots els angles al web usuarioslicos.es, Castells Catalunya Montbui. També podeu consultar llegendes de castells catalans de Pere Català i Roca, de Rafael Dalmau Editor.

0: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
1: WhatsApp.
2: Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari i em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent per molts anys.
3: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.

0: Martinet. Neteges professionals. Apartaments, despatxos, cases, restaurants, comunitats a veïns, vidres. La neteja més efectiva requereix d'experts. I els experts, ara per ara, són Ditinet. Telèfon 610-93-64-65. 610-93-64-65. Truqui i veurà els resultats.
1: Potser t'ho han explicat, però ho has de viure. Gran Jonquera. Les millors ofertes i totes les marques que vols juntes en un espai més ampli i renovat. Troba tot el que necessites. Moda, complements, supermercat, restauració, amb més de 3.000 places d'aparcament gratuït i pet friendly. Vine al Gran Jonquera. Vine al País del Shopping.
2: 100% Empordà.
3: Gràcies als avenços dels radiofàrmacs, la teràpia metabòlica sorgeix com una revolució per combatre alguns tipus de càncer, ja que s'ajusta a les característiques moleculars de cada pacient. Després de 60 anys d'experiència amb radiofàrmacs, Cetira Cires ha obert un servei de teràpia metabòlica per al càncer, medicina personalitzada de precisió, amb més efectivitat terapèutica i qualitat de vida. Cetira Cires, precisió per a la teva tranquil·litat. Més informació a cetir.com.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Alguna vegada has tingut la necessitat de gaudir d'uns instants d'autèntica llibertat? La sensació de no poder explicar les teves emocions només amb paraules? Has sentit una veu interior que et diu: ara és el moment.
3: Ràdio Vila-sacra.

0: la teva ràdio de proximitat.
1: Capdavantera, transformadora i referent, catalana i de...

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu prova amb èxit una vacuna personalitzada contra les infeccions d'orina recurrents. Pot esdevenir una alternativa eficaç als antibiòtics durant un any, especialment per a les dones més propenses a patir-les en banyeres.
2: La principal novetat d'aquesta vacuna, a diferència de les que ja s'administren, és que es fabrica a partir de la pròpia bactèria del pacient que provoca la infecció i no amb bactèries estàndard de laboratori, com explica el doctor Vicenç Díaz de Brito, cap del Servei de Malalties Infeccioses a l'Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi.
3: Agafant la bactèria que produïa la infecció a la pacient, el que vam fer és purificar-la i contactar el laboratori que ja fabricava aquestes vacunes a inactivar aquests bacteris, i el que deixa són restes d'aquells bacteris que el que serveixen és per anar entrenant la immunitat de la pacient.
2: Es pulveritza dos cops al dia sota la llengua durant 3 mesos i després de provar en un centenar de dones que patien 2 infeccions d'orina o més en 6 mesos o 3 o més a l'any, els resultats han estat molt positius.
3: A mitja passàvem de 4 infeccions en els darrers 3 mesos a 0. I això s'ha mantingut fins als 12 mesos, que ha passat de 4 a 1.
2: I en conseqüència redueix l'ús dels antibiòtics, les resistències i millora el benestar emocional.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Ràdio Vila-sacra! Ole tu que mata!

0: I parlant d'emocions,
1: 23.
0: Vale.
2: Sabies que...
3: Ràdio Vila Sacra.
4: Alguns materials poden recordar la seva forma original encara que els deformis completament. Un dels exemples més famosos és l'aliatge anomenat nitinol. El nitinol és una barreja de níquel i titani. Si doblegues un fil fet amb aquest material, pot semblar totalment deformat, però quan l'escalfes una mica, torna sol a la seva forma inicial, com si tingués memòria. Això passa perquè la seva estructura interna pot reorganitzar-se de dues maneres diferents segons la temperatura. Quan està fred, els àtoms es poden moure amb més facilitat i el material es deixa deformar. Quan s'escalfa, els àtoms recuperen automàticament la configuració original. Aquest efecte s'utilitza en medicina, enginyeria i tecnologia. Per exemple, hi ha estents mèdics fabricats amb nitinol, que entren deformats dins del cos i després recuperen la seva forma per obrir els vasos sanguinis. També s'utilitza en ulleres flexibles, components espacials i robots.
5: Creus que t'haig de dir l'hora cada hora? Si tens el mòbil sempre a la mà?
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Reunem.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.
2: Mira.
3: Et fa mandra reciclar, oi? Tant et costa? Tan lluny estan els contenidors? Dius que no tens temps per reciclar, però la veritat és que ja no ens queda temps per no reciclar.
4: No reciclar paper i cartró provoca desforestació, sequera, emissions de CO2. Reacciona. Recicla el paper i el cartró, el blau. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Cadaqués crearà més de 600 places de zona blava i verda per combatre el problema d'aparcament al municipi. La verda serà exclusiva per a residents i es posaran en funcionament passat l'estiu. Portbou rep una tercera part del total de les inversions directes de la Generalitat als municipis gironins. Els pressupostos del govern incorporen 12,6 milions en inversions directes a Girona, 4,25 milions dels quals van per al futur espai memorial Walter Benjamin. Noves passes a Figueres per desenvolupar el sector industrial nord. L'Ajuntament ja ha informat els propietaris dels terrenys afectats del pla parcial urbanístic.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: Oi que et sona aquesta cançó?
3: Flipes.

0: Doncs com veieu, com podeu veure tots, el sol ja ens està fent la companyia que nosaltres li demanem des de les 7 del matí, que estem aquí tots pencant, treballant i organitzant per gaudir d'aquest que és el nostre, el vostre, el dia de tothom. O sigui que comença't a posar maco, comença't a posar maca, que avui és el nostre dia, és el teu dia, és el dia de tots, per gaudir, per disfrutar. Perquè del que es tracta és de gaudir tots juntets i ben arreplegadets. Amb alegria, amb amor, amb entusiasme, amb bona companyia, on trobareu de tot i més. No només a l'Empordà, no només a Catalunya, no només a Espanya, no només a Europa, sinó a tot el món. Increïble! Voleu conèixer alguna cosa més? Escolteu amb atenció.
1: Sí.
2: Benvingut. Records del meu marit, que m'ha d'estar dient que et doni records, i records meus, una abraçada molt forta.
3: A veure...
1: Hola, nano.
3: Hola, bon dia.
1: Ja està dit.
3: T'ha de sentir la teva veu, de veure't l'animat que estàs.
1: Ja està dit. Vale.
4: Me n'alegro de sentir-te.
3: Jo això sí, sempre ho he tingut molt clar. Ara, clar, sóc jo.
1: Ah.
3: Sé que m'explico?
1: Sí, sí.
3: Això sí que és bo.
5: Ja.
2: Mira, que jo ja us ho dic, que vosaltres no ho creieu,
3: A més a més, ens trobo que és molt positiu.
5: Això què és?
6: És... El que no hi ha.
7: On et ve de gust que anem a dinar avui?
8: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
7: I això?
8: Cal saber triar en temps estrells.

0: així, en principi, diria que m'agrada més. Perquè així la meva pau mental pateix menys.
1: Te'n recordes, te'n recordes.
2: Ràdio Vila-sacra, la ràdio.

Les emoticones només les fem servir quan escrivim, informalment, però mai quan parlem. Tot i així, hi ha una excepció. Existeix una emoticona que ha transcendit l'escriptura i ha arribat a l'oralitat. Em refereixo ni més ni menys que a l'XD. I XD no és la sigla de res, és l'expressió oral d'aquesta careta. Inicialment s'utilitzava per dir que t'estaves perdint la caixa, però ara no vol dir ben bé el mateix. Ara se sol escriure o dir XD per indicar sarcasme o ironia. Per a vosaltres, què vol dir XD? O directament no el feu servir?

0: no?
1: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
2: Paraules de nen.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Un conill i una granota junts en un poema té pinta de ser molt divertit. L'escoltem?
5: Hola, sóc Leire Correa Calzada. El poema que he escollit es diu El conill i la granota. L'ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agrada El conill i la granota. El conill i la granota. Un conill anava a menjar les herbes més verdes i fresques de vora la font. Si un dia plovia, s'hi feia un toll d'aigua i per traspassar-lo no hi havia pont. A ell no li agrada mullar-se les potes. De l'aigua i la pluja jo protestaré. La vella granota treu el cap i crida, rac, rac, doncs jo amb aigua és quan estic bé. Jo no respai.
4: I tant que ha estat divertit! I també ens ha fet pensar en com som de diferents als nostres mons. Gràcies, Leire, per escollir un poema que ens fa pensar en els altres. Fins al proper Embaladits! Adeu!
5: Adeu, Embaladits!

0: a la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.
2: Farmàcia Vila-sacra.
3: Serveis.
4: Atenció farmacèutica, control d'atenció, dermocosmètica, nutrició i dietètica. Salut bucodental, cuidado corporal, fórmules magistrals. Salut auditiva, servei a empreses.
5: Horari de dilluns a divendres.
6: De 8 a 14 i de 16 a 20 hores i 30 minuts.
5: I dissabtes també.
6: De 8 hores i 30 minuts a 14. Consulta.

0: una recomanació.
1: A veure, aquest...
2: Tingui, vaja, ja.
3: I és gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
4: A Girona, 15 quilòmetres. Sortida 23. Abans d'entrar, deixeu sortir. Tancat per vacances. Extintor. Sortida d'emergència. Carril bici. Menú del dia, llenties, pasta i amanida variada.
5: Amb tot el que llegeixes sense voler, imagina, si vols, quantes coses genials pots arribar a llegir. Llegir ens fa més lliures. Generalitat de Catalunya.

0: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Penses que no et passarà mai, que no et pot passar, que tu ets l'única persona al món a qui cap d'aquestes coses no passarà mai. I llavors, una per una, et comencen a passar totes, de la mateixa manera que passen a tothom.

0: abans no sigui massa tard i després espera poder continuar parlant fins que no quedi res més per dir. El temps s'acaba al capdavall. Potser val més que de moment deixis de banda les teves històries i intentis analitzar com ha estat viure en aquest cos des del primer dia que recordes ser viu fins ara.
1: Home!
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Xavier, mira que jo m'entretinc una mica amb Telecinco i veig que el programa que es fa molt bé, fot sempre molt de galliner. I ja que saps, en viva la vida també tu n'estarà, perquè avui també fot un programa asquerós. I com tal com l'orquestra, la Carlota Carrera, com la Emma García, es queixen d'aquest senyor que sempre fot... que no fan el programa amb educació, només cridar i galliner. I després, la carrera va dir, Telecinco, això no es permet que respecte a vosaltres veuen que no fem un programa normal, una cosa, amb mica més serietat, no fotre un barullo ahí de guerra, així, que jo tinc la raó, que diuen les coses al presentador, i després Telecinco, després de la propaganda, d'això, propaganda, com es digui, de la publicitat. I quan han fet el programa, que havia dit ella, per exemple, que això farem, després el tallen, que fan publicitat, i no segueixen el que estaven dient abans. Va bé, adéu.
3: Infants, joves, grans i més grans, tothom pot enviar els seus missatges al 107 de l'FM, ara i sempre... La teva veu.
5: 107 de la FM.
6: De tota la vida.
7: Busca Déu, oi?
8: Ràdio Vila-sacra. Tot un arxiu audiovisuals de la nostra història plena de sensacions.
9: Per nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que amb esforç i sacrifici han fet avançar la societat fins als nostres dies. Volem mirar enrere en el temps i crear espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària.
8: Això és Ràdio Vila-sacra. En exclusiva.
10: Miralls de memòria.

0: fins diumenge, Figueres, a l'Alt Empordà es converteix en la capital de la dansa contemporània amb l'arrencada del festival Figueres es mou. En aquesta 13a edició, el festival se centra en el procés de fer-se gran i dona especial protagonisme a les persones de més de 60 anys. Ens ho explica la Núria Peraire.
1: Sí que a vegades penso que què ens queda ara ja.
2: Cinc dones de Figueres entre els 71 i els 74 anys protagonitzen l'espectacle Entre bous i vaques de la companyia La Côte Folle. Ho fan juntament amb artistes d'acrobàcies en un show que parla sobre la memòria, l'oblit i les transformacions que causa el pas del temps. És una de la vintena d'espectacles que es poden veure a la capital de l'Alt Empordà en diferents espais de manera gratuïta fins al 5 de juliol. Una de les responsables, Georgina Avilés, explica la temàtica d'aquest any.
3: Posem la mirada en aquest procés, no?, de fer-se gran com a acte comunitari i també de posar la mirada exactament justament en la bellesa, no?
2: Una de les característiques del festival és el programa de suport a la creació. L'any passat, la companyia Marc Fernández va estar treballant en una proposta amb la Colla Castellera de Figueres, que celebra els 50 anys, i aquest any presenta l'espectacle.
3: I va estar fent aquesta investigació corporal, realment, amb la Colla Castellera, per veure, no, tot aquest llenguatge, no, de la cultura castellera, com la podia portar en el seu espectacle, no? Llavors, ja l'any passat va estar durant uns quants dies a Figueres treballant amb ells i amb elles.
2: La companyia ad hoc i porta salida d'emergència, on set personatges entre els 60 i els 80 anys s'escapen per error d'una residència i faran un recorregut pels carrers de Figueres. Un recorregut, diuen, poètic i amb humor.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Tu pots ser part del canvi.
8: Cada dia amb la cultura.
9: Jo, cultura.
10: Cultura.
11: Molta cultura.
12: Cultura.
13: Cultura.
14: Tenim una cita con la cultura.
15: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
11: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta. Sempre al costat de la cultura.
16: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
17: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure, la cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.

0: benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra emissió es produeix per l'Andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
1: I parlant d'emocions,

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: I parlant d'emocions.
1: 4.
2: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
3: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
2: Pues no me n'entero.
3: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
0: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
3: Oh!
4: Ole!
3: Oh!
4: Ole!
3: Oh!
4: Ole!
5: Què és ubi.cat? Ubi.cat és una nova web per gaudir de la riquesa patrimonial de l'Alt Empordà. Navega per la web des de casa. Castells, museus, jaciments... Què et ve de gust fer avui? Per descobrir quins indrets patrimonials hi ha a prop teu, recorda activar la teva ubicació. Escaneja els codis QR que trobaràs a cada indret. Fotografies, audioguies, visites virtuals i tota mena de suports multimèdia per conèixer molt més la història de l'Alt Empordà. Ubi.cat. Gaudeix i descobreix l'Alt Empordà. Ubi.cat.
6: Toca calma.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: I avui, omplir el dipòsit del cotxe torna a ser més car. Tot i que el govern espanyol ha allargat els descomptes fiscals als combustibles, els canvis que hi ha introduït han provocat una pujada de preu que ja noten els conductors.
2: Les sorpreses quan vens a la benzinera són contínues i no massa positives, no? Des del conflicte entre Estats Units i Iran ja va haver una pujada brutal, semblava que havia baixat, ara canviem de mes i tornen a haver les sorpreses negatives en forma de més despeses.
1: La gasolina costa ara a Catalunya 1,48 € de mitjana, 8 més que l'últim dia de juny, i el gasoil s'ha pujat uns 5 cèntims, fins a 1,51 €. L'encariment s'explica perquè l'IVA de les gasolines ha tornat al 21% i perquè les bonificacions aplicades a través de l'impost d'hidrocarburs també s'estan reduint. Per evitar que les empreses i les gasolineres aprofitin els canvis fiscals per inflar els seus marges, el ministre de Consum, Pablo Agustín Duy, ha anunciat que es publicarà la llista d'aquelles que no traslladin correctament els preus als consumidors.
3: Y se habilitarán los mecanismos de reclamación para que los consumidores puedan obtener resarcimiento por esa diferencia.
1: En el preu de la gasolina també hi influirà l'evolució de la cotització del petroli en els mercats internacionals.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Davant un futur tan canviant com incert.
6: Ràdio Vila-sacra. Som aquí per connectar amb una altra forma de veure el món. Des d'una nova òptica que considera que la tecnologia ens apropa, no ens allunya. Amb una mirada en perspectiva de gènere que abraça dones i homes en la lluita per la igualtat d'oportunitats i el respecte a la diversitat. Som aquí per reinventar la forma de fer més directa i immediata, més propera i social, més tecnològica i avantguardista. Per donar protagonisme a una nova generació de creadores i creadors que tenen molt per explicar sobre el canvi d'era que estem vivint. Som aquí per connectar amb persones que busquen nous formats audiovisuals i més d'acord amb els missatges del carrer. Per construir un mitjà que s'apropi a l'audiència, en comptes de pretendre que sigui l'audiència qui s'apropi al mitjà. Per tot això,

0: El 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Són la vostra festa.

0: Blar té una part que no es pot explicar de forma racional. La inspiració, el to o les sensacions a transmetre provenen de la mateixa essència de l'autor, deixen la seva petjada. Una aportació que després complementa el lector amb les seves pròpies vivències, perquè la seva manera de sentir i d'entendre el món és la mateixa, perquè no els costa cap esforç entendre's i plegats poden reforçar el seu missatge. Ens acompanyeu en aquest viatge a la Lluna?
1: Som
2: la Mariona,
3: la Júlia
4: i en Joan.
2: Adéu.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 28 de juliol del 2025.
1: La immigració salvarà Catalunya de l'envelliment de la població durant el pròxim decenni, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. La població creixerà arreu, però gràcies als fluxos migratoris. Només un 9% dels municipis, 85, tindran un creixement natural positiu, mentre que el 97%, uns 919, augmentaran gràcies als nouvinguts. Cunit, a l'Alt Penedès, experimentaria un augment de prop del 28% i el seu veí, Calafell, del 24%. En el sentit contrari, trobem que a les Terres de l'Ebre, a l'Alt Pirineu i l'Aran, cap dels seus municipis tindran més naixements que defuncions. Tot i que l'envelliment és una tendència global, on més es notarà serà les poblacions que tenen entre 5.000 i 10.000 habitants. És el cas de l'Ametlla de Mar, el Baix Ebre i també Llançà, a l'altre extrem de Catalunya. La natalitat disminuirà en 3 de cada 4 municipis, mentre que els més grans de 65 augmentaran en 9 de cada 10 poblacions. Entre els municipis de 5 a 10.000 habitants que notarien un augment de la població de 0 a 15 anys més elevat, hi hauria Salt, el Gironès i Sant Just d'Esvern, al Baix Llobregat. L'augment de persones més grans de 65 anys creixerà a gairebé tot Catalunya i les previsions de l'IDESCAT dibuixen l'augment més important a les localitats de més de 100.000 habitants.
2: Pensa, pensa.
3: O millor escolta altres llocs, o mira la tele, que això no t'ho explicarà.

fer el treball de recerca, aprovar la selectivitat, triar carrera i universitat. Ningú ha dit que ser adolescent sigui fàcil. Si tens preguntes que no saps a qui fer, entra al web preparats.cat. Testos d'orientació, videotutorials, exàmens de CELE, cursos gratuïts, sortejos... Tot això i molt més t'espera al web de referència per triar els teus estudis.

0: cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila Sacra, sí!
2: Com?
3: On et ve de gust que anem a dinar avui?
4: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
3: I això?
4: Cal saber triar en temps estranys.
5: Nutrició amb Laura Crosas.
6: El carbassó. El carbassó, Cucurbita pepo, pertany a la família de les cucurbitàcies. Es cull el fruit immadur quan encara no s'han desenvolupat les llavors. És una hortalissa que, tot i que la podem trobar al mercat gairebé tot l'any, quan són més gustosos és d'abril a novembre. És un aliment molt interessant a nivell nutricional perquè gairebé el 95% del seu pes és aigua i el contenir fibra és hidratant, saciant i aporta molt poques calories. Cal destacar el seu contingut en vitamina C, àcid fòlic, potassi, vitamina A i luteïna, que fan que sigui força diurètic i asseguri un correcte funcionament del sistema immune i de la vista. Es poden trobar diferents varietats en funció del color de la pell, verd, groc i blanc. El ser fàcil de digestió i tenir una textura i sabor suau fan que sigui molt versàtil a la cuina i el trobem tant en coccions salades com en rebosteria. Per mantenir les vitamines i minerals és recomanable consumir-lo cru o poc cuit perquè si no també perd el color i amarganteja. Es poden fer receptes tradicionals com la truita de carbassó i ceba o la crema de carbassó, al forn amb d'altres verdures de temporada o afegir-lo a plats de pasta, cereal, llegum, peix o carn. També podeu fer versions més originals com carpaccio, espaguetis amb el pelador de patata o l'espiralitzador i saltejar-lo 2 minuts a la paella o laminar-lo prim i usar-lo com a substitut de plaques de lasanya o canelons o fer-ne raviolis. Podeu aprofitar per coure els sencers al forn, tallar-los per la meitat i farcir-los d'allò que més us agradi, com saltejat de ceba i bolets, llegum o carn. Una altra opció és fer gofres, magdalenes o pastissos, tant dolços com salats. Sempre podeu optar per la versió senzilla de fer-ne talls i passar-los amb una mica de sal per la paella o fer-ne broquetes vegetals amb tomàquets, cirerols i ceba. Finalment, també podeu consumir les flors arrebossades al forn o fregides. Com ja sabeu, cal consumir verdura cada dia tant a dinar com a sopar. Aprofiteu-vos del carbassó, que a més de ser una hortalissa de temporada, us donarà molt de joc a la cuina i als vostres plats.
7: Confirmat!
8: Original?
9: Sí.
8: Única?
9: Sí.
8: Creativa?
9: Sí.
8: Entenedora?
9: Sí.
8: Divertida?
9: I tant.
8: Intel·ligent?
9: Molt.
8: Innovadora?
10: La principal.
11: A més...
12: Sensacional.
11: Ei! A l'Alt Empordà.
9: Sí. Ah, quina sort!
13: Un espai de 5 estrelles.
5: Tanca els ulls.

0: punt i final al teu dia. Tornes a casa, relaxa. Tens un paradís.
1: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
0: Notaràs la diferència.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Quan estàs malalt, no hi ha res tan important com rebre una trucada d'algú que t'estima. 902 40 07 07. Mans unides. La salut, dret de tots. Actua. Mans unides. Gràcies per col·laborar.

Som a les xarxes socials tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Desesperació a la residència de gent gran de Sant Llorenç de Morunys al Solsonès per la falta de personal qualificat, un problema que fa temps que tenen però que s'ha accentuat a l'estiu i per això ara ofereixen un habitatge per intentar treure candidats de fora. Sant Llorenç de Morunys, Joaquim Albalate.
4: Fa temps que la residència a la Vall té problemes per trobar personal, sobretot quan hi ha baixes o vacances. Entre les causes, diuen, hi ha l'aïllament de la zona i les males condicions del sector. Alba Soler és la directora del centre.
5: Ens costa cada vegada més trobar gent que vingui a treballar aquí, sobretot ara que hem de poder donar vacances als que treballen tot l'any i s'han de poder cobrir amb persones qualificades que facin bé la feina perquè estem parlant d'atendre persones grans. Nosaltres estem en una zona rural, no hi ha transport públic. Qui ve aquí a treballar necessita cotxe, tant sí com no. Això per una banda i l'altra el conveni tampoc ens ajuda.
4: Per això reclamen que s'apugin els sous al conveni, però a més per intentar atreure personal de fora ofereixen un pis de lloguer a preu reduït i també contractes fixos. Francesc Riu és l'alcalde de Sant Llorenç de Morunys.
6: Hi ha arribat un punt de que ens falten tres persones per poder cobrir tot l'agost. Però és que si tinguessin el títol i fossin bones, les agafem fixes. És un habitatge gran, és mirar opcions. Si és compartit, compartit. Si venen amb la família, amb la família. Vull dir, ajudarem amb el que sigui amb l'habitatge.
4: La residència té 40 places públiques i 12 de privades i la gestiona una fundació formada per la parròquia i tres ajuntaments.
2: La xarxa de comunicació.

0: de tot el millor preu. Visita'l, amazon.es.
1: Bé, no?
2: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
3: Pareu bé l'orella.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar a llums d'un drac.
8: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 € per persona i nit. Condició

0: Diuen que no saps el que tens fins que ho perds. No sabies el valor que podia tenir un paisatge. Ni eres conscient de com necessitaves la tramuntana. Tampoc no sabies que el mar, la sorra i la natura formen part de tu. Ni que una posta de sol et podia emocionar. I quan menys tu esperes, tot es capgira. Però respira.
1: Ràdio Vila-sacra, sensacions del món en exclusiva.
0: Perquè tot això no ho has perdut.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Tenim el que d'altres no tenen.
4: Oi, jote.

0: setmana més. Benvinguts a la dansa catalana.
1: El programa dels diumenges a les 6 del matí.
2: Què farem avui?
3: Anirem a l'Àfrica a veure zebres. Ens disfressarem de robots, farem piruletes de xocolata i abans d'anar a dormir visitarem el castell de la Rita Pinyada. Què et sembla?
2: Que bé! Arriba el tatatano!
4: Entra a cavallfort.cat i subscriu el teu fill a la revista El Tatano. L'aventura de llegir comença amb El Tatano, el cavall fort dels petits.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: La patronal de la fruita Afrucat denuncia que les grans empreses de distribució a Europa pressionen a la baixa els preus de la fruita de pinyol en aquest inici de campanya. L'associació també reclama una regulació europea que impedeixi que es pugui comprar per sota dels costos de producció. Lleida, per Joan Álvarez.
4: L'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya assenyala que la baixada de preus no respon a una falta de demanda, sinó a la forta competència entre les diferents marques de la gran distribució. Una situació que es dona especialment a Alemanya i altres països del centre i l'est de Europa, on es fan promocions molt agressives en els fruits de calibre petit. Un escenari on s'hi afegeix la pressió de la producció grega, que aquesta campanya arriba amb més volum i preus baixos. Manel Simón, director general de Frucat.
5: Llavors, amb una situació de consum elevat, de fluïdesa comercial i de no estocs a les càmeres frigorífiques, no és de rebut certs preus que s'estan imposant per la gran distribució alimentària europea a les nostres empreses. En concret, els calibres més petits.
4: Afrucat insisteix a reclamar una autèntica llei de la cadena alimentària europea que impedeixi la compra per sota dels costos de producció i limiti les pràctiques comercials abusives basades exclusivament en el preu. Malgrat tot, Afrucat creu que les pròximes setmanes poden representar un canvi de tendència en els preus.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
6: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
7: Tota comunitat necessita un cor.
8: Un cor? Per què?
7: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
8: I reforçar la identitat?
7: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
8: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.

0: Toques la guitarra o el saxo i a casa se't queixen? Amb les cabines d'aïllament acústic d'Estudio Brics podràs tocar el teu instrument musical preferit amb total llibertat. Les nostres cabines t'ofereixen el màxim aïllament acústic del mercat, més de 45 decibels. L'escola de música Corideu, Love of Lesbian, Toni Mateo i Dani Nelo ja confien en nosaltres. Recorda, Estudio Brics.
1: Pots anar a Google. Escriu Ràdio Vilasacra en el cercador i veuràs la gran diferència.
2: I parlant d'emocions.
3: 77.
4: Torna a connectar amb la vida.

0: Estàs sentint Ràdio Vila-sacra, emissora no convencional, on busquem, seleccionem i experimentem amb tot allò que la vida ens ofereix. Per aquest motiu, només trien si tens clar que som un arxiu audiovisual de sensacions. Per aquest motiu, busca altres alternatives primer i si no trobes allò que va amb tu, aquí t'esperem, evidentment.
1: Quin temps fa a casa teva? Explica'ns-ho amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.

0: Quina raó mou el teu món?
1: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Què vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí.
3: Quina feta, no, mai, l'expressió trencar el gel? Òbviament té un sentit figurat i també podem dir trencar el glaç, perquè gel i glaç són sinònims, però quin n'és l'origen? Antigament, quan era hivern, la primera bugadera que arribava al safareig havia de trencar el gel per posar-se a rentar la roba. A més, sabíeu que l'expressió trencar el gel és la mateixa per a molts idiomes? Per exemple, castellà, euskera, alemany, anglès, rus, romanès, francès i italià. Voilà!
4: You realize this means I no longer have any reason for staying in Paris?
5: You have the best reason in the world. You're going to marry me.
4: Marry you?
5: Well, don't look so shocked.
4: This is the first proposition I ever had.
5: Proposal.
4: If it were only possible.
5: Of course it's possible. Nothing can stop us. You know why?

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: I tu que deies que no veies clar això de treballar des de casa? I mira't ara, líder en videotrucades. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.

0: Diuen que els petits detalls marquen la diferència. Vols posar plaques solars? Parlem Energia. Som l'empresa líder en el sector. Confia en nosaltres. Experiència i coneixement per a tu a la província de Girona. Ens ocupem de tot. Tràmits i legalització inclosos. És el moment del canvi. Truca'ns al 872 20 5400 o entra a parlemenergia.cat. Parlem Energia.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Això és Ràdio Vila-sacra. Wow. Que no et confonguin.
3: Au, mira.
4: Estàs a quatre síl·labes de trobar el millor talent per a la teva empresa. Etalentum. A Etalentum som experts en selecció de personal, professionals altament qualificats, càrrecs intermedis i directius. La nostra especialització és garantia per trobar la persona adequada per al teu equip. Troba la teva oficina de proximitat a la nostra web etalentum.com. Etalentum. Next to people. Next to companies.
5: Bonítol planxa volta i volta, pim-pam. Seitons fregits en un pim-pam.
6: A Catalunya hi ha més de 50 espècies de peixos que es poden cuinar de manera molt fàcil i deliciosa.
5: Barat al forn amb verduretes.
6: Pim-pam! Pim-pam peix. Variat i de qualitat, cada dia al teu plat. Operació cofinançada pel Fons Europeu Marítim de Pesca i Aquicultura amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
7: Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona.

0: Primer el van voler eliminar i després el van intentar col·lapsar. La realitat és que segueix més viu que mai. Més viu que mai. És
1: Cavity City.

Descobreix Fet el País. L'empresa de proximitat que abasteix a més colles castelleres, geganteres, falconeres i de foc del país. Visita fetelpaís.cat i gaudiràs de tot el vestuari casteller que necessites. Pantalons, camises, mocadors, dessuadores i faixes. Fet el País, al vostre costat.

0: Bones, nosaltres som uns alumnes de segon d'ESO i avui us presentarem un llibre anomenat La porta dels tres panys i l'autora és Sònia Fernández Vidal.
1: Després de rebre un misteriós missatge, en Nico recorre un nou camí per anar a l'institut i descobreix una casa que no havia vist mai abans. La resolució d'un enigma li permet entrar en el que resultarà ser un lloc estrany, on neixen universos. Hi ha un got que apareix i desapareix, i és possible teletransportar-se.
0: La porta dels tres panys, ara convertida en trilogia i totalment actualitzada, és la primera obra que explica la física quàntica de manera divertida i comprensible als lectors de totes les edats.
2: Digue'm.
3: Hola, sóc la butaca Estranmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
2: Dispensem?

0: fins diumenge, Figueres, a l'Alt Empordà es converteix en la capital de la dansa contemporània amb l'arrencada del festival Figueres es mou. En aquesta 13a edició, el festival se centra en el procés de fer-se gran i dona especial protagonisme a les persones de més de 60 anys. Ens ho explica la Núria Peraire.
1: Sí que a vegades penso que què ens queda ara ja.
2: 5 dones de Figueres entre els 71 i els 74 anys protagonitzen l'espectacle Entre bous i vaques de la companyia La Côte Folle. Ho fan juntament amb artistes d'acrobàcies en un show que parla sobre la memòria, l'oblit i les transformacions que causa el pas del temps. És una de la vintena d'espectacles que es poden veure a la capital de l'Alt Empordà en diferents espais de manera gratuïta fins al 5 de juliol. Una de les responsables, Georgina Vilés, explica la temàtica d'aquest any.
3: Posem la mirada en aquest procés, no?, de fer-se gran com a acte comunitari i també de posar la mirada exactament justament en la bellesa, no?
2: Una de les característiques del festival és el programa de suport a la creació. L'any passat, la companyia Marc Fernández va estar treballant en una proposta amb la Colla Castellera de Figueres, que celebra els 50 anys, i aquest any presenta l'espectacle.
3: I va estar fent aquesta investigació corporal, realment, amb la Colla Castellera, per veure, no, tot aquest llenguatge, no, de la cultura de castellera, com la podia portar en el seu espectacle, no? Llavors, ja l'any passat va estar durant uns quants dies a Figueres treballant amb ells i amb elles.
2: La companyia Ad hoc i porta salida d'emergència, on 7 personatges entre els 60 i els 80 anys s'escapen per error d'una residència i faran un recorregut pels carrers de Figueres. Un recorregut, diuen, poètic i amb humor.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio
4: Vila-sacra.
5: Ràdio
4: Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del

0: bona, Jordi Bor.
1: Molt bones.
0: Què tal, com va tot?
1: Doncs molt bé.
0: Escolta, molt bé. Quina història em portes avui? A veure.
1: Mira, avui em porto un d'aquells vins que a mi em continuen emocionant quan parlo. Sobretot per la causa i per què estan elaborats. Ens anem al Pla de Bages, per començar.
0: Pla de Bages, bon lloc.
1: Avui no és un personatge el qui el fa, sinó que és una fundació.
0: Ep. Aquesta fundació fa moltes coses bones, de menjar.
1: Moltíssimes.
0: La Fundació Empans, m'estàs parlant?
1: T'estic parlant de la Fundació Empans, una fundació que creix com una llar per persones amb discapacitat intel·lectual i, en aquest cas, al voltant d'una vinya, i produeixen el seu vi, que es diu U d'Urpina, de la varietat Cabernet Sauvignon, i elaborat amb la fet per la Fundació Empans, que és els vins amb compromís a la zona de Sant Salvador de Guardiola.
0: Home, un vi de la veritat Cabernet Sauvignon, allò monovarietal, que a més segur que és un vi ben estructurat, no?
1: Sí, el Cabernet sempre dona aquests vins estructurats, amb més cos, amb més...
0: I, escolta'm, aquest vi, amb què li va més bé? Amb un conill guisat, amb una vedella amb bolets, aquest any que ens ha plogut i que... Escolta'm, jo ja fa un parell de setmanes que he vist algun cep,
1: Sí, sí.
0: Vull dir que...
1: Tota la cuina elaborada, la cuina de cullera, la cuina del xup-xup, la cuina dels guisats, i va perfectament. El cabernet és una varietat que aguanta qualsevol tirada.
0: Doncs, escolta'm, moltíssimes gràcies, Jordi, per aquest vi U d'Urpina de la Fundació Empans del Pla de Bages.
1: Sí.
0: Apassiau-ho.
1: Sí, sí. Apassiau, gràcies.
2: El cafè de la ràdio.
3: Proporcionant sensacions variades i agradables.

0: Parlant de Música, amb Marga Herbàs.
1: Sentir i escoltar no és ben bé el mateix. Sentir és percebre per mitjà dels sentits. Sentim algú que diu una cosa, o sentim una música que sona. Però implica atenció. Estem atents al que ens vol dir. Implica voluntat de percebre. Podem convidar algú a escoltar una peça o encoratjar-lo a escoltar-la, en imperatiu o en fórmules de cortesia semblants, dient «escolteu», «us convidem a escoltar» o «us aconsellem que escolteu». En canvi, les fórmules de convit amb escoltar no solen funcionar bé en futur o en passat, perquè no podem saber del cert que l'altre pararà atenció al que sonarà. Millor que en aquests casos fem servir sentir. Ara sentireu si la música encara ha de sonar i acabeu de sentir o heu sentit si ja ha sonat. Ja ho veieu. Si no sentiu bé algú, digueu-li «pots parlar més fort, que no et sento?». Si li diguéssiu «pots parlar més fort, que no t'escolto?», es pensaria que sou uns penques.

0: ¡Hijo, gashnaker!
1: Aquí actúa Mseñ, es la millor recepta.
2: Vine a sentir.
3: Pareu bé l'orella.
4: Hola a tothom! Mec!
5: Ostres!
4: Què diu el carrer? Molts cops ens pensem que diem les paraules en català, però en realitat són barbarismes. Avui ensenyarem fotografies d'objectes per saber com es diuen correctament.
6: Aviam. No veig.
7: Ui, una estanteria. Està malament, no?
6: On es posen els llibres? A la?
8: A les estanteries.
9: O a l'habitació, on et vingui de gust, a l'entrada, a tot arreu.
4: Però els llibres, el moble?
9: El moble, sí.
4: El moble, com es diu, la?
9: L'estanteria.
10: Una estanteria.
4: Què?
10: Què és això?
9: No?
4: L'estanteria, ah, la?
9: La, ja l'hem pifiat.
4: La.
11: Una estanteria. Una
12: estanteria.
4: Ah, com ha dit?
12: Prestatgeria.
4: Molt bé.
12: Com? Prestatgeria.
4: I això?
10: No és un gos, sí, d'atur, no?
4: D'atur? No.
9: Ja està, ja l'hem pifiada.
13: Un... Sí, un gos guia, suposo.
9: Mare de Déu. Sí, és un gos de... per secs.
4: I com se li diu, un gos?
14: Però català.
4: De companyia.
9: Ai, espera, espera. No? Pigall.
4: Pigall.
9: Sí, pigall.
4: Un gos pigall, se li diu. No ho he sentit
10: primera
4: mai.
10: Primera notícia.
4: I això, els agrada?
9: Sí, sí, maduixes. No, maduixes no.
11: Framboeses? Però,
4: ah, com... no, framboeses no.
9: En castellà.
4: No.
13: Són fruits del bosc.
4: Jets. Super.
8: Un bano.
4: No. Un bano. Sí, un bano o un...
9: Un ventall. Un ventall.
4: Tenim les dues opcions. Bano, vale. I ventall. De tu?
9: No. Ja està, ja l'hem pifiada.
11: Una cloixes.
4: Una...
11: Cloixes, no?
7: Petxines, cloixes.
4: Cloixes, molt bé, nois. Aquests barbarismes... que haurem de seguir treballant una mica més. Déu-n'hi-do.
10: De tu?
9: Ja està, ja l'hem pifiada. Ja està, ja l'hem pifiada. Ja està, ja l'hem pifiada. Ja està, ja l'hem pifiada. Ja està, ja l'hem pifiada.
3: Tanca els ulls.

0: Proximitat.
1: Participació.
0: Educació.
1: Informació.
0: Connexió.
1: Companyia.
0: Cultura.
2: Bombón, tallat, barraquito, nube... Tenim més de 40 maneres de prendre cafè. Gaudeix-les totes amb el nou Cádiz Espresso. Una mescla única que redefineix el gust intens del nostre cafè amb un caràcter inconfusible. Descobreix-lo en espresso.com o a les nostres boutiques.
3: Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
4: És
5: Ràdio Vila Sacra.
6: Posa't de moda a l'Espai Gironès.
7: Vine a l'Espai Gironès i gaudeix del millor shopping de Girona.
6: I amb la targeta regal de l'Espai podràs comprar totes les nostres botigues, restaurants i cinemes.
7: Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

0: Tady má PAMS.
1: Sentir-se bé, tot i la situació.
2: És qüestió d'actitud.
1: Ràdio Vila-sacra i on t'aràs.

0: A la comunicació del segle XX hi ha molt de soroll. També tens Ràdio Vilasacra per triar, on només tenim sensacions. El teu espai.
1: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
2: Sí, Ràdio Vilasacra, sí!
3: Com?
4: Uf. Hola, Xavier. Benvingut a tu i tot l'equip. D'acord? I moltes gràcies. Hola, Xavier, benvingut. Ai, Xavier. Molta companyia. Esclar, la música teva sempre és fantàstica. Tot el que tries. Molt bé, molt bé. Fins sempre. Adéu.
5: Benvinguts, com tothom us he trobat a faltar, jo sóc la Sara, aquella Josefina de la xocolateria, eh? Goig a la Nostra Senyora, selecció popular, un bou atractiu estrella, dalt del Queros descobrir i un xic cirerer florir, prop la sutil meravella. El pastor que el bou cercava escapa del seu ramat, el troba que, agenollat, els vostres peus l'esperava. Verge de Caral Sagrada, sigueu la nostra protectora, perquè ja es veu el pastor i el bou i la Mare de Déu, que va trobar aquest pastor allà a la muntanya, eh? Us diré això. Xavier, bueno, doncs, us hem trobat a faltar, jo molt també, perquè es fan més pesades si no hi sou vosaltres. Ens hem retrobat. Gràcies, Xavier.

0: vida entorn a la ràdio i a la música.
1: Emissora municipal de Vila-sacra.
2: Independència, imparcialitat i integritat.
1: Emissora municipal de Vila-sacra.
3: La municipal.
4: Et mou la ciència? Tot un munt d'activitats al teu abast. Consulta el programa d'activitats al web setmanaciència.cat.
5: Amb el suport de la FECIT i del Ministeri de Ciència e Innovació.
6: Darrere una trucada al 112 hi ha moltes hores de preparació, ganes de prevenir, persones ajudant persones, coordinades i especialitzades en cada situació. Un equip que comparteix la mateixa vocació i que hi és per terra, mar i aire. I a la xarxa, també. Més de 30.000 servidors públics al teu costat. Cossos de Seguretat de Catalunya. Seguretat en cos i ànima.

0: What do you know?
1: We need a hit, so here I go.
2: Ball one.

0: Atenció a aquesta qüestió. Un de cada tres catalans no es pot permetre fer vacances ni una setmana a l'any per problemes econòmics, segons dades de l'Institut d'Estadística. Persones que no només no poden marxar, sinó que no poden ni parar per descansar algun dia. Com la Cruz, és administrativa i mare monoparental d'un fill amb un trastorn de l'espectre autista. Per fer front al dia a dia i als tractaments que requereix el seu fill, ha de treballar quan els altres paren.
1: Normalmente todos los fines que salen son de limpieza, reemplazos, camarera, ayudante de cocina, cuidado de mayormente las mascotas que salen todos de vacación y se dejan las mascotas, pues voy cuidando mascotas de vecinos, hacemos las vacaciones trabajando.
0: Molts autònoms tampoc poden fer vacances perquè no poden deixar la feina, com el Germán. Germán Domínguez és pagès al Baix Llobregat.
2: Doncs mira, farà 2 anys que vaig fer 4 dies perquè vam tindre una mala collita i vaig aprofitar aquests dies de poder marxar, però a fer un mes de vacances com entenem com a vacances de tothom no n'he fet mai.
0: No parar durant uns dies pot tenir un impacte important per la salut, segons explica Mireia Utzet, és professora i investigadora del Centre d'Investigació en Salut Laboral.
3: Les vacances ajuden a recuperar-se de tot el deteriorament físic i mental que hem pogut acumular durant la realització d'aquest treball remunerat, acumulat també amb el treball de cures no remunerat, no?, que se suma aquí i amplifica tot plegat.
4: Pensa.
5: O millor escolta altres llocs, o mira la tele, que això no t'ho explicaran.

Està bé que les finestres siguin molt aïllants, però si van amb persiana motoritzada, molt millor. Entra a comerlin.es i informa-te'n. Finestres amb sistemes Comerlin. Conservem la teva energia.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Perquè t'interessa escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda. I entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix. I el periodisme construeix.
2: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
3: Atenció al Festa Festa.
4: El programa dels diumenges a la una del migdia. Festa Festa.
3: Programa de cultura popular i associacionisme compromesos amb allò que tant ens agrada, que és la cultura popular. Sigueu molt benvinguts.
4: Festa Festa
5: amb Amadeu Carbó.
6: I parlant d'emocions.
3: 13.
7: Sí.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: José María Aznar marca el full de ruta a seguir a la cúpula del Partit Popular. Ho fa després dels intents d'acostament de Feijó cap a Junts. L'expresident del PP alerta que els de Puigdemont no són bona companyia per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa i demana construir una majoria nacional àmplia i centrada per fer caure l'actual govern. Madrid, Àngels Lafuente.
2: El canvi d'estratègia de Feijó cap a Junts, dient que calia girar full del procés per construir una majoria que via moció de censura tombi el govern de Sánchez, no convenç ni de bon tros Aznar, que ha marcat com a línia vermella els pactes amb Junts, perquè diu, no se'n refia.
3: Hay quien apoya proposiciones pidiendo la dimisión del presidente del gobierno, no para convocar elecciones, sino para que el PSOE lo sustituya por otro que cumpla. Es decir, otorgar la plurinacionalidad i ampliar l'amnistia.
2: I lluny de mirar cap als de Puigdemont com a possibles aliats parlamentaris, Aznar ha deixat molt clar quina és la via a seguir.
3: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez. Esa mayoría será nacional o no será.
2: Una majoria nacional que, segons Aznar, hauria de buscar el suport electoral més ampli possible, des de l'esquerra fent seus els crítics del PSOE fins a la dreta que representa Vox. I insisteix, les pròximes eleccions generals seran les més importants de la història recent de la democràcia espanyola perquè adverteix no està en joc un canvi de govern, sinó un canvi de sistema.
1: José María Aznar
2: insisteix, les pròximes eleccions generals seran les més importants de la història recent de la democràcia espanyola perquè adverteix no està en joc un canvi de govern, sinó un canvi de sistema.
4: Todo ha quedado atado y bien atado. Todo ha quedado atado y bien atado. Todo ha quedado atado y bien atado. Todo ha quedado atado y bien atado. Todo ha quedado atado y bien atado.
5: Las próximas elecciones en España van a tener un carácter constituyente y a partir de eso, vuelvo a decir, el que pueda hacer, que haga.
4: Todo ha quedado atado y bien atado. Todo ha quedado atado y bien atado.

0: ministrils de llars.
1: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
0: Ministrils de llars.
1: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.

0: ¿cómo estás?
1: Amb Ràdio Vila-sacra, sempre perfecte.
2: Propostes en xarxa.
3: Sabíeu que a la Vall de Boí hi ha 8 esglésies i una ermita declarades Patrimoni Mundial per la UNESCO? Podeu aprofitar per descobrir l'Alta Ribagorça i, de passada, visitar el seu conjunt romànic. El que més destaca del conjunt romànic de la Vall de Boí és precisament el seu estil arquitectònic. Són construccions dels segles XI i XII que seguien el model del nord d'Itàlia anomenat romànic llombard. Les seves característiques principals eren la funcionalitat, un acurat treball de la pedra, campaners de torre ben esvels i una decoració exterior a base d'arquets secs i bandes llombardes. Si aquests elements us sonen és perquè probablement hagueu visitat o vist imatges de les esglésies de Sant Climent i Santa Maria de Taüll, Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia d'Arill la Vall, Sant Feliu de Barruera, la Nativitat de Durro, Santa Maria de Cardet, l'Assumpció de Coll i l'Ermita de Sant Quirc de Durro. El romànic de la Vall de Boí és excepcional precisament perquè en un espai reduït concentra totes aquestes esglésies d'un mateix estil. Construccions que s'han conservat al llarg dels segles gràcies a l'aïllament de la zona. Per això tenim la sort de poder-les visitar i transportar-nos així al passat a través del patrimoni que va molt més enllà de l'arquitectura. Durant tot l'any podeu gaudir de la màxima expressió del romànic català a la Vall de Boí. Trobareu tota la informació i possibles rutes als webs vallboí.cat i centreromànic.com.

0: Saps que mentre escoltes la ràdio pots investigar el càncer? Encara que mai hagis trepitjat un laboratori. Perquè col·laborant amb Cris contra el càncer impulses la investigació. Dona a criscancer.org i uneix-te a la generació que cura el càncer. La generació Cris.
1: Ara toca calma.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: 156 víctimes i agressors han estat identificats en una operació internacional sense precedents contra la submissió química, la pràctica de trucar algú per anul·lar-li la voluntat. En aquest cas, la investigació se centra en les seves implicacions en abusos sexuals i forma part del projecte Medusa, un pla que Alemanya i el Regne Unit va llançar a abril d'aquest any, el 2026, amb el suport de l'Europol per desarticular xarxes en línia que facilitin aquests abusos. Els investigadors han trobat comunitats digitals i misògines on els agressors cosifiquen i deshumanitzen les víctimes. A través de missatgeria xifrada i grups de xat tancats, comparteixen experiències, normalitzen l'abús i coordinen actes delictius, com la venda il·legal de fàrmacs que fan servir per sotmetre les víctimes. Les comunicacions mostren una planificació detallada dels abusos. Segons la investigació, no es tracta de fets aïllats, sinó d'un patró organitzat i interconnectat. Sovint els agressors abusen d'una posició de confiança o d'autoritat professional sobre les víctimes. Des del llançament del projecte hi ha 57 detencions i 158 víctimes protegides. Les investigacions continuen obertes.

0: música, entreteniment.
1: Això és Ràdio Vila-sacra. Wow. Que no et confonguin.
2: Au.

0: Ràdio Vila-sacra, on l'amor per la ràdio es nota.
1: En el 107 de la FM,
2: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món ja el coneixies. Com a casa, enlloc.
1: Ràdio Vila-sacra.

0: preocupació profunda dels experts del Consell d'Europa pel 25% del castellà a l'escola. La institució amb seu a Estrasburg conclou que la sentència que imposa aquest percentatge infringeix els compromisos que Espanya ha assumit per protegir les seves llengües i emplaça les autoritats espanyoles a prendre totes les mesures necessàries per posar remei a la situació. Així queda recollit en un informe que també fa altres tocs d'atenció, sobretot en la justícia, on demana que s'estableixi per llei que els procediments penals, civils i administratius es puguin fer en català, si una part ho demana. També reclama que es prenguin mesures per assegurar l'ús del català en dos àmbits més, en els centres sanitaris i en els serveis que presta l'administració central a Catalunya, on el document apunta que més del 60% dels funcionaris no tenen un nivell suficient de català. Espanya va subscriure el 2001 la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries, vinculada al Consell d'Europa. Cada 5 anys els experts fan un informe on, com avui, assenyalen alguns incompliments i fan recomanacions. A partir d'ara seran els 46 estats membres de la institució els que faran en un nou document una crida a Espanya a fer canvis per solucionar-ho. Un cop més, sense l'oficialitat europea del català en l'agenda. Fa 6 mesos que ho van discutir per última vegada.
1: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa.

és el moment de cuidar la nostra terra. És el moment de cuidar-te. Terrall, l'oli d'oliva verge extra que no pot faltar a la teva taula. L'Arbequa, per als més premium. L'oli orgànic, per als més eco. I Terrall, l'imprescindible. Compra'ls ara a terrall.es. T'ho portem a casa.

0: El préssec és una de les frites més dolces, però menys calòriques. El seu contingut en sucres és baix, encara que pugui semblar el contrari. És ric en fibra i, per tant, millora el trànsit intestinal. En la seva composició mineral hi destaca el potassi. És una fruita molt rica en caròtens, element que en l'organisme es transforma en vitamina A, essencial per a la visió, la pell i les mucoses, el bon estat del cabell i el funcionament del sistema immunitari. A més, els caròtens són potents antioxidants.
1: I és que els productes catalans són salut.

0: Okay, Uncle Tony?
1: Yeah.
0: Okay.
2: All right.
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Pràcticament 9 de cada 10 mestres i professors funcionaris treballaran el curs que ve al lloc que havien demanat en primera opció. El Departament d'Educació ha publicat les adjudicacions de places de cara al curs vinent, conegudes com les adjudicacions d'estiu, un mes abans del que és habitual. La consellera Esther Niubó ha defensat que l'avançament del calendari permetrà als equips directius organitzar-se millor i amb més temps de cara al setembre.
2: A diferència d'altres anys, quan aquestes adjudicacions es coneixien a finals de juliol, enguany hem treballat per publicar-les ja a finals de juny, la qual cosa doncs permet una major previsió i dona una estabilitat al sistema que no havia tingut anteriorment. Per tant, aquesta és una gran notícia que volia compartir, molt reclamada pels equips directius i docents, que farà que el curs 26-27 comenci a preparar-se gairebé un mes abans del que es feia habitualment.
1: Aquestes adjudicacions van dirigides a docents funcionaris que encara no tenen una plaça definitiva en un centre i a d'altres que ja han aprovat les oposicions i que ara han de fer obligatòriament les pràctiques, entre altres perfils.
3: La Universitat Abat Oliba Feu us ofereix la notícia educativa.
4: Som ràdio, som veu, som creativitat, som persones, som escolta activa. És una fórmula alquímica? No. És les mans que creen, la imaginació que balla, la lluita per voler ser? És donar veu al neguit i als malabarismes per aconseguir-ho.
5: És evident que existen otros mundos.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Xarxa local de comunicació.
2: Si vols que et coneguin, necessites un altaveu i aquí el tens.
1: Xarxa local de comunicació.
2: És fàcil, ràpid i accessible per a qualsevol empresa.
1: Xarxa local de comunicació.
3: Empreses que funcionen.
1: Xarxa local.
4: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. GranCasinoCostaBrava.com. No t'ho perdis.
5: Quan veniu a Festival de Peralada, podeu gaudir d'una experiència que us endinsa la lírica i la dansa, el patrimoni històric i cultural, a la gastronomia, a l'enoturisme, a l'esport, al relax i al descobriment d'un meravellós territori com és l'Alt Empordà. Aquest és el món que envolta el Festival de Peralada i ens agradaria compartir-lo amb vosaltres.

0: Ja té uns anys, consumeix molt. Hauries de canviar la nevera.
1: Ni m'ho plantejo.
0: I la rentadora?
1: Són caríssimes.
0: A Electrofigueres sí que ens hem plantejat un cop de mà a tothom. Tenir electrodomèstics eficients de marques líder ara és imprescindible. Amb els preus que tenim a Electrofigueres. Amb finançament si ho vols. T'ho plantejaràs segur. També hostaleria professional. Electrofigueres, a la plaça Creu de la Mà.

0: Fins diumenge, Figueres, a l'Alt Empordà, es converteix en la capital de la dansa contemporània amb l'arrencada del festival Figueres es mou. En aquesta 13a edició, el festival se centra en el procés de fer-se gran i dona especial protagonisme a les persones de més de 60 anys. Ens ho explica la Núria Peraire.
1: Sí que a vegades penso que què ens queda ara ja.
2: 5 dones de Figueres entre els 71 i els 74 anys protagonitzen l'espectacle Entre bous i vaques de la companyia La Côte Follet. Ho fan juntament amb artistes d'acrobàcies en un show que parla sobre la memòria, l'oblit i les transformacions que causa el pas del temps. És una de la vintena d'espectacles que es poden veure a la capital de l'Alt Empordà en diferents espais de manera gratuïta fins al 5 de juliol. Una de les responsables, Georgina Avilés, explica la temàtica d'aquest any.
3: Posem la mirada en aquest procés, no?, de fer-se gran com a acte comunitari i també de posar la mirada exactament justament en la bellesa, no?
2: Una de les característiques del festival és el programa de suport a la creació. L'any passat, la companyia Marc Fernández va estar treballant en una proposta amb la Colla Castellera de Figueres, que celebra els 50 anys, i aquest any presenta l'espectacle.
3: I va estar fent aquesta investigació corporal, realment, amb la Colla Castellera, per veure, no, tot aquest llenguatge, no, de la cultura de castellera, com la podia portar en el seu espectacle, no? Llavors, ja l'any passat va estar durant uns quants dies a Figueres treballant amb ells i amb elles.
2: La companyia ad hoc i porta Salida d'Emergència, on 7 personatges entre els 60 i els 80 anys s'escapen per error d'una residència i faran un recorregut pels carrers de Figueres. Un recorregut, diuen, poètic i amb humor.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
2: Detingut a Figueres, un lladre que entrava en domicilis mentre els propietaris dormien. Els Mossos atribueixen a l'arrestat, de 31 anys i amb nombrosos antecedents, tres robatoris amb força i dos furts comesos en només un mes. Torna a estar al carrer. Un gos perillós en mata un altre a Palau-saverdera i l'Ajuntament reclama mesures cautelars immediates. L'alcalde Miquel Serra s'ha reunit amb els Mossos per obtenir l'atestat oficial de l'incident i poder obrar en conseqüència. I és que hi ha propietaris que no raonen sobre el gos que tenen i el porten sense lligar tot i les multes. El Banc dels Aliments de Girona fa una crida urgent a trobar voluntaris. Ara toca promocionar Veneçuela, però aquí necessitem mans i ajuda més que mai. El gruix dels voluntaris estan jubilats i apunten a la necessitat d'un canvi generacional.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
3: I parlant d'emocions,

0: Cos al costat del mar? Arenal Restaurant, gaudint del millor sabor mediterrani amb arrossos, peixos i marisc de primera qualitat. Ubicació privilegiada a peu de platja. Vine i viu l'experiència Arenal. Reserva ja. GrupArenal.com.
1: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolet per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra. Sí, sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix només Ràdio Vila-sacra.
2: La ràdio que s'entén intel·ligentment.
3: Tant si es vol com si no es vol. 107 FM i punt.
4: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

0: un somriure, una il·lusió.
1: L'intercanvi de paraules entre llengües és una cosa natural. Si en català condemnem els castellanismes és perquè, sobretot des de fa unes dècades, en tenim masses. I perquè el castellà aboca moltes més paraules a la nostra llengua que no pas al revés. Sigui com sigui, els que fan el diccionari són raonables. I com que saben que és natural rebre paraules d'altres llengües, hi han acceptat alguns castellanismes. Per exemple, tot i que el diccionari hi ha gratis, les formes pròpies del català són gratuït o de franc. Buscar està acceptat, però originalment en català només s'havia dit cercar. Entregar i entregar són altres d'aquests casos. Les formes més genuïnes en català són lliure i lliurament.
2: Des del joier de la nostra discoteca, un collar de perles discogràfiques que no et pots perdre.

0: L'ànima i el cor de la nostra costa. El que les guies de turisme no ensenyen i només qui ho busca, ho troba.
1: Ràdio Vilasacra, som la teva veu per fer camí. Queda't amb nosaltres.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vilasacra.
3: L'ocupació marca un nou rècord el mes de juny amb la campanya d'inici de l'estiu. Catalunya trenca la barrera dels 3,9 milions de treballadors i ja supera els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Ara hi ha 37.000 contractes més que el maig i 100.000 més que fa un any. Per demarcacions, l'augment de treballadors s'ha concentrat especialment a Lleida, Girona i Tarragona. A Barcelona és on menys han crescut les afiliacions. Pel que fa a l'atur, continua baixant, com és habitual, als mesos d'estiu, però és la reducció més petita en un juny dels últims 6 anys. S'ha reduït un 0,15% i ara hi ha 307.000 aturats. La desocupació cau sobretot al sector dels serveis.
4: Recull de notícies Ràdio Vilasacra.
5: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.

0: La història i el present de la ràdio a Catalunya no s'expliquen sense les emissores locals. I els arxius de la ràdio, sigui local o d'àmbit més general, són un testimoni molt valuós, no només del propi mitjà, sinó dels pobles i ciutats i del país.
1: A Ràdio Vila-sacra.
2: Veus, moments, històries i emocions que hem viscut a través de la ràdio.
3: Històries de ràdio. La banda sonora de la nostra vida.
4: 24 hores al dia. Si busques superdotats, savis i líders, no és aquí. Aquí només experiments radiofònics. Senzillament.

0: 40.000 cors ja bateguen a l'Alt Empordà. No vols provar?
1: Cors que visiten parcs naturals com els aiguamolls o pobles petits però plens d'història.
2: Cors que veuen art a l'instant.
3: Cors que viuen en pau i harmonia en aquesta comarca tan bonica.
4: Visita l'Alt Empordà!
5: Esperit Empordà.
6: Pensa en un producte.
7: Bé, i què voleu fer aquests dies?
8: Anar a una piscina caribenya.
9: Dormir en un hotel del Far West.
10: Volar a llops d'un drac.
7: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros.

0: jardineria resistents i les millors joguines per a exterior, tot al preu més baix. Descobreix ara tots els productes de jardineria a la teva botiga Action i a l'app. Action. Petits preus, grans somriures.
1: Action Figueres. Al Carrefour de Vilatenim.
2: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
3: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

senzilla, senzilla, independent, independent, sense ànim de lucre, sense ànim de lucre, cultural, cultural, musical, musical, diferent, diferent. Si vols sentir,

0: Ràdio Vilasacra, la ràdio que alegra,
1: que s'escapa dels mitjans de comunicació habituals,
0: distrae,
2: és molt important fer-ne difusió
0: i enganxa.
3: És que, però on s'ha vist? És que, bueno,

0: Els experts alerten dels riscos que pot comportar seguir les recomanacions de creadors de continguts financers a les xarxes. Es diuen finfluencers i el que diuen pot enlluernar sobretot joves i no tan joves que busquen fer diners fàcilment.
1: Comparteixen a les xarxes socials continguts sobre finances personals i inversió. Tenen cada vegada més presència a Instagram, TikTok, YouTube o LinkedIn. I si acumulen seguidors, se'ls considera influencers financers, és a dir, fininfluencers. En funció del que diuen, es poden generar pistes d'on invertir, quines accions comprar o quines són les tendències del mercat. Poden atraure qui busca o bé aconseguir un benefici ràpid o bé sortir d'un problema d'endeutament. I realment arriben a tenir una incidència al mercat? Ens ho contesta Elisabet Ruiz Dotres, professora de Finances dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya.
2: Sí, sí que arriben a tenir una influència, sí. La gent els hi acaba fent cas i si diuen doncs comprar aquesta acció o vendre, doncs al final els que tenen més impacte s'acaba veient que sí, que poden haver tingut inclús doncs moviments en el preu de les accions, en algun moment s'ha vist.
1: Els experts avisen que l'objectiu dels fininfluencers és vendre alguna cosa amb estratègies de bona comunicació en un entorn on tot està barrejat, des dels professionals fins als estafadors. Per això donen alguns consells.
2: El diner ràpid i fàcil no existeix. Per tant, tot aquell que ens prometi diner ràpid i fàcil l'hem de posar en dubte. Perquè al final, per generar més diners, doncs hem de tenir paciència i hi ha d'haver-hi una bona planificació financera i una bona diversificació. I la segona recomanació que faig és que ens hem d'educar financerament, hem de saber què fem amb els nostres diners, no podem delegar les nostres decisions a terceres persones. I després la tercera recomanació és investigar sobre aquesta persona.
1: La Comissió del Mercat de Valors estableix que en l'àmbit financer és il·legal fer recomanacions generals sobre un producte concret. Sempre han de ser personalitzades en funció del perfil de cadascú.

0: Marca aquest número, t'estem esperant.
1: 972-51-1268.
2: Mensaje número 4. Recibido hoy a las 15 horas 21 minutos.
3: Hola, bon dia. Hola, bones. Em dic Francesc Colomeda, soc de l'Escala i m'agradaria contactar amb vosaltres. Si me voleu trucar o trucaré més tard, no sé. Apa, adeu.
4: Un moment, mireu a càmera.
5: Lluís!
4: Uau, mireu això, posa-t'hi, mama. Oh, quina passada.
5: Lluís!
6: Ràdio Vilasacra.cat.
7: Com sabeu, sense música la vida seria un error. Nosaltres no ho cometrem i donarem pas a la música.
8: Georgie Porgy, Pudding and Pie. Kiss the girls and make them cry.

0: Maria, ho sents?
1: Que si sento què?
0: L'amor, les papallones.
1: Quines papallones? Però què dius, Josep Antoni?
2: Reinogourmet.com. Reinogourmet, qualitat navarra.
3: Et veig molt rejuvenida.
4: Trio Ràdio Vila Sacra per alimentar el meu cervell.
5: No hi ha res amb més orgull que no.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Profe.com. Som la primera acadèmia de classes online que garantitza l'èxit acadèmic des de la ESO fins al batxillerat.
3: Gràcies a la combinació única de tecnologia i professors experts, els estudiants superen les assignatures més complexes i avancen amb seguretat durant el curs.
2: Confia en Profe.com per a guiar el teu fill cap a l'èxit acadèmic. Entra ara a Profe.com i demana la teva assessoria gratuïta.

0: escolteu l'altra ràdio.
1: Vinga.
2: Som d'aquí. És hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
3: Uneix-te al programa Más Renfe i gaudeix de tots els avantatges abans, durant i després del viatge. Más Renfe és el programa de fidelització de Renfe, un programa dissenyat per a clients habituals, amb el qual volem premiar la teva fidelitat i millorar la teva experiència. Només per pertànyer al programa podràs aconseguir viatges amb els teus punts Renfe. Tota la informació a renfe.com.
2: Renfe, el teu tren.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les Nacions Unides alerten que la intel·ligència artificial s'està desenvolupant de forma accelerada i sense control i demana als governs que actuïn conjuntament per posar-hi regles. L'ONU ha presentat el primer informe sobre IA, encarregat a un grup d'experts internacionals, en què alerta dels riscos que comporta un desenvolupament de la nova tecnologia sense una governança global. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha dit que la IA pot ser un motor de desenvolupament en ciència, medicina o agricultura, però també alerta de resultats negatius si els governs no es posen d'acord per aplicar-hi normes.
2: Com més avanci la intel·ligència artificial sense normes compartides, menys veu tindran els governs i la gent en el resultat. Així que el missatge que donem als governs és senzill. No espereu.
1: L'informe encarregat per l'ONU, que es debatrà en una cimera internacional la setmana que ve a Ginebra, alerta sobre la capacitat de la IA per crear sistemes autònoms que actuïn de manera impredictible. Això pot generar riscos en seguretat o drets humans. També denuncia l'excessiva concentració de la nova tecnologia en molt poques mans, com explica la periodista filipina i Premi Nobel de la Pau, Maria Ressa, que ha participat en l'elaboració de l'informe.
3: Un petit grup d'empreses i un petit grup de països estan prenent les decisions més importants del futur de la humanitat. Només els Estats Units representen per si sols el 75% de la potència de computació en els clústers d'IA més grans del món.
1: Segons el text, altres riscos són la falta de privacitat per l'aplicació de la IA en la ciberseguretat i la vigilància i també la desinformació. A més, adverteix de desigualtats lingüístiques i culturals, ja que els sistemes prioritzen l'anglès i els estàndards culturals occidentals.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Davant un futur tan canviant com incert.
6: Silenci.

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: Ràdio i la sacra de l'Alt Empordà al món.

0: Si busques superdotats, savis i líders, no és aquí. Aquí només experiments radiofònics. Senzillament, què vols fer-hi? Hi ha d'haver de tota la vinya del Senyor.
1: Tenim milers de raons per ser optimistes. El que manté el català, la que el vol aprendre. La que porta la nostra cultura arreu del món. El que la manté viva. El que s'organitza per transformar el seu barri. La que es mou per construir un país. Tenim milers de raons per ser optimistes. Tu n'ets una. Fes-te soci d'Òmnium Cultural.
2: Coneixes aquesta cançó? Pira-pada, pira-pada, pira-pada,
3: pira-pada, pira-pada, rainy day. Evoluciona ja.
2: I aquesta altra?

0: No, no, clar.
1: Evoluciona ja.
0: Són temes exclusius que només escoltaràs a Ràdio Vila-sacra. Oh! Sí, sí, així és de senzill. Així és de clar. Entens?
1: Evoluciona ja.

0: M'expliques un conte?
1: Bona nit.
2: La connexió que ara teníem prevista amb el camp del Barça, el Nou Camp, haurem d'ajornar una estona per problemes tècnics. A l'estada, el que farem serà veure un documental...
1: Bona nit.
3: Senyores i senyors, a causa de problemes tècnics de difícil solució, no us podem oferir el documental que teníem establert amb el camp del Barça. Per tant, us passem a oferir tot seguit un documental.
1: Bona nit.
4: Dèiem que ha presentat...
5: Finalment, us preguntaré si creieu que... Ui...
1: Bona nit.
6: Hola, bona nit des del passeig marítim de Sitges, des d'on ja fa estona han començat a circular les carrosses d'aquesta rua de l'extermini.
7: Que vergüenza.
8: Acaba de passar un camió de pero.
5: Què passa? Ai, la releche.
9: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, ip, ok.
1: Bona nit.
9: Espanya i Noruega desitgen una Europa forta, unida tant en el terreny de...
10: Gràcies. Però no m'agafis la mà, que se m'han un xuloputes.
11: Informació, música, entreteniment.
12: Associació Rempen Flip Flop. Ea, ea, du, du, a.
13: Associació Rempen Flip Flop. Ho entens ja?
12: Ea, ea, ea, ea, ea, ea.
14: Doncs això i així de clar.
13: Des de Girona.

recuperant els sons de tota una vida de ràdio. www.firavaixell.com

0: 3, 2, 1 i acció. Tic-tac, tic-tac.
1: Hola, sóc l'Alba Parra i us voldria explicar una endevinalla. De metall o de paper, tots en volen tenir més. Què és?

0: llums del món.
1: Mira, com el meu avi.
2: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

Som ofici, qualitat i territori. Llet de cabres catalana són formatgers i ramaders compromesos amb el sector del cabrum català. Produïm una llet única, a un preu just, i en fem uns formatges espectaculars. Busca el segell de llet de cabres catalanes i gaudeix del millor formatge de cabra català.

0: Fins diumenge, Figueres, a l'Alt Empordà, es converteix en la capital de la dansa contemporània amb l'arrencada del festival Figueres es mou. En aquesta 13a edició, el festival se centra en el procés de fer-se gran i dona especial protagonisme a les persones de més de 60 anys. Ens ho explica la Núria Peraire.
1: Sí que a vegades penso que què ens queda ara ja.
2: Cinc dones de Figueres entre els 71 i els 74 anys protagonitzen l'espectacle Entre bous i vaques de la companyia La Côte Follet. Ho fan juntament amb artistes d'acrobàcies en un show que parla sobre la memòria, l'oblit i les transformacions que causa el pas del temps. És una de la vintena d'espectacles que es poden veure a la capital de l'Alt Empordà en diferents espais de manera gratuïta fins al 5 de juliol. Una de les responsables, Georgina Vilés, explica la temàtica d'aquest any.
3: Posem la mirada en aquest procés, no, de fer-se gran com a acte comunitari i també de posar la mirada exactament justament en la bellesa, no?
2: Una de les característiques del festival és el programa de suport a la creació. L'any passat, la companyia Marc Fernández va estar treballant en una proposta amb la Colla Castellera de Figueres, que celebra els 50 anys, i aquest any presenta l'espectacle.
3: I va estar fent aquesta investigació corporal, realment, amb la Colla Castellera, per veure, no, tot aquest llenguatge, no, de la cultura de castellera, com la podia portar en el seu espectacle, no? Llavors, ja l'any passat va estar durant uns quants dies a Figueres treballant amb ells i amb elles.
2: La companyia ad hoc i porta salida d'emergència, on set personatges entre els 60 i els 80 anys s'escapen per error d'una residència i faran un recorregut pels carrers de Figueres. Un recorregut, diuen, poètic i amb humor.

0: és un tema que no falta mai a les llistes de cançons romàntiques de qualsevol amant de la música dels 80. Però el que molts d'ells no saben és que, lluny de ser una cançó sobre la vessant més afable i positiva de l'amor, aquesta és una peça que relata una història de gelos, control, persecució i assetjament embolcallada, això sí, en una bonica melodia. The Police va irrompre en l'escena musical de mitjans dels 70 i es va consolidar com una de les formacions britàniques més rellevants de l'època. Només eren tres, però durant tota una dècada van aconseguir fer molt soroll en el panorama musical. Amb Andy Summers a la guitarra, Stewart Copeland portant les baquetes i tocant el baix i posant la veu Sting, que va agafar com a nom artístic el fibló d'una vespa en honor a un jersei de ratlles grogues i negres que solia dur durant la seva joventut. Però la història de Every Breath You Take s'escriu molt lluny del Londres on es va formar aquest trio. De fet, per explicar-la, hem de viatjar a més de 7.000 quilòmetres de la capital britànica, creuant l'oceà Atlàntic fins a l'illa de Jamaica. Concretament, fins a una mansió anomenada Golden Eye i que havia estat la residència d'Ian Fleming, el creador de l'agent secret de ficció més famós de la història. Nascut en una família benestant, aquest escriptor britànic va fer-se famós gràcies a la col·lecció de 12 novel·les i 9 relats que va escriure entre 1953 i 1966 sobre James Bond. El salt de la saga a la gran pantalla, amb un total de 25 pel·lícules, no totes basades en guions de l'autor, va fer créixer encara més la popularitat del protagonista de l'obra de Fleming i que s'ha acabat convertint en tota una icona cultural universal.
1: I admire your luck, Mr.
2: Bond. James Bond.
0: Tot i que no és un personatge autobiogràfic, Fleming va crear James Bond a partir de la seva experiència. Durant la Segona Guerra Mundial, va treballar per a la Divisió d'Intel·ligència Naval de la Gran Bretanya, participant en diverses operacions. La tasca que va desenvolupar en aquella època, més la seva carrera periodística, van donar-li el context i les eines idònies per a la creació de tot l'imaginari d'aquest espia de ficció. Un cop acabada la guerra, va decidir anar-se'n a Jamaica. Allà es va fer construir una casa que va batejar amb el títol d'una de les seves novel·les, Golden Eye. En aquesta residència d'arquitectura clàssica caribenya, de grans jardins i platja privada, Fleming va escriure tots els llibres de James Bond i és on va viure llargues temporades de la seva vida. Anys després de la seva mort, el fundador d'Island Records va comprar la propietat i al llarg dels anys 70 i 80 hi va convidar a molts artistes i amics. I va ser en una d'aquestes visites, diuen que justament a l'escriptori que havia estat de Fleming, on Sting va compondre Every Breath You Take. Era l'estiu de 1981 i el seu matrimoni amb l'actriu nord-irlandesa Frances Tomelty, amb qui s'havia casat el 1976 i havia tingut dos fills, estava a punt de trencar-se. Sting havia acceptat la invitació d'anar a passar uns dies a GoldenEye i explica que una nit es va despertar amb la següent frase: "Cada cop que respiris, cada moviment que facis, t'estaré observant." I a partir d'aquests versos va crear la resta de la cançó. Amb els anys, el músic ha manifestat el seu desconcert davant la interpretació romàntica i positiva que molta gent atribueix a la lletra, ja que explica que ell la va escriure sota els efectes del dolor d'un amor no correspost, el gelos i l'actitud controladora que sovint comporten. El desembre de l'any següent, als estudis de gravació d'una altra illa caribenya, Montserrat, s'enregistraven les pistes bàsiques de Synchronicity, l'àlbum que The Police va editar el juny de 1983 i del qual Every Breath You Take en va ser el primer senzill. Sobre aquest primer material, els tres components de la banda van gravar els seus instruments de forma separada, tant per aconseguir un millor so com per no forçar la relació entre tots tres i que en aquell moment ja no era massa bona. L'èxit de l'àlbum i del tema que l'encapçalava va ser rotund. Havia sorgit d'una ruptura, la sentimental, del líder de la banda amb la seva dona, i en desencadenava una altra, la de The Police. I és que aquest va ser el darrer disc que Sting, Andy Summers i Stewart Copeland van fer plegats abans que la banda es dissolgués l'estiu de 1984.

0: tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
1: Radio Vila Sacra. Fiu.
2: Experiments radiofònics.

0: i 55 quilòmetres. I fins i tot 10 quilòmetres per gaudir en família. Informa't a trailwalker.oxfamintermont.org.
1: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
2: Què és Ubi.cat? Ubi.cat és una nova web per gaudir de la riquesa patrimonial de l'Alt Empordà. Navega per la web des de casa. Castells, museus, jaciments... Què et ve de gust fer avui? Per descobrir quins indrets patrimonials hi ha a prop teu, recorda activar la teva ubicació. Escaneja els codis QR que trobaràs a cada indret. Fotografies, audioguies, visites virtuals i tota mena de suports multimèdia per conèixer molt més la història de l'Alt Empordà. Ubi.cat. Gaudeix i descobreix l'Alt Empordà. Ubi.cat.

0: Fins diumenge, Figueres, a l'Alt Empordà es converteix en la capital de la dansa contemporània amb l'arrencada del festival Figueres es mou. En aquesta 13a edició, el festival se centra en el procés de fer-se gran i dona especial protagonisme a les persones de més de 60 anys. Ens ho explica la Núria Peraire.
1: Sí que a vegades penso que què ens queda ara ja.
2: 5 dones de Figueres entre els 71 i els 74 anys protagonitzen l'espectacle Entre bous i vaques de la companyia La Côte Folle. Ho fan juntament amb artistes d'acrobàcies en un show que parla sobre la memòria, l'oblit i les transformacions que causa el pas del temps. És una de la vintena d'espectacles que es poden veure a la capital de l'Alt Empordà en diferents espais de manera gratuïta fins al 5 de juliol. Una de les responsables, Georgina Vilés, explica la temàtica d'aquest any.
3: Posem la mirada en aquest procés, no? De fer-se gran com a acte comunitari i també de posar la mirada exactament justament en la bellesa, no?
2: Una de les característiques del festival és el programa de suport a la creació. L'any passat, la companyia Marc Fernández va estar treballant en una proposta amb la Colla Castellera de Figueres, que celebra els 50 anys, i aquest any presenta l'espectacle.
3: I va estar fent aquesta investigació corporal, realment, amb la Colla Castellera, per veure, no, tot aquest llenguatge, no, de la cultura de castellera, com la podia portar en el seu espectacle, no? Llavors, ja l'any passat va estar durant uns quants dies a Figueres treballant amb ells i amb elles.
2: La companyia Ad hoc i porta salida d'emergència, on 7 personatges entre els 60 i els 80 anys s'escapen per error d'una residència i faran un recorregut pels carrers de Figueres. Un recorregut, diuen, poètic i amb humor.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.

0: viatge en el temps. Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Jacqueline, bonsoir à toutes et à tous. Pour toutes les zones de la mer du Nord et de la Manche...

0: Landon Francesc.
1: Tanca els ulls.
2: Malgrat la pluja, la sequera continua. Però amb l'esforç de tothom, hi estem fent front. Si no plou a les capçaleres dels rius, els embassaments no s'omplen. Per això, estem posant en marxa sistemes d'estalvi i generació d'aigua que no depenguin de la pluja. No deixem escapar ni una gota. Cada gest que fem, cada aixeta que tanquem, compta. Veure el got mig ple o mig buit depèn de nosaltres. Gràcies per estalviar aigua. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

Les darreres pluges registrades arreu de les comarques gironines han fet activar l'alerta per a una possible emergència de mosquit tigre els propers dies. Des del programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre s'adverteix que en els punts d'aigua acumulada poden convertir-se ràpidament en espais de cria d'aquests insectes, provocant un augment important de la seva presència i molèsties per a la població. Els experts recorden que la prevenció és la millor eina per controlar-ne la proliferació. Per aquest motiu, es recomana revisar tots aquells recipients que puguin acumular aigua de pluja i buidar-los o capgirar-los per evitar que es converteixin en punts de cria. Entre els objectes que poden acumular aigua hi ha galledes, carretons, bidons, lones de plàstic o qualsevol altre recipient exposat a l'exterior. També es demana extremar les precaucions en habitatges que disposin del sistema de recollida d'aigües pluvials, que s'han de tapar hermèticament o protegir amb tela mosquitera. El grup general del mosquit tigre recorda que petites acumulacions d'aigua poden ser suficients perquè aquest insecte reprodueixi, motiu pel qual insisteix en la importància de la col·laboració ciutadana per evitar una proliferació massiva en els propers dies.

la teva empresa pot fer camí tota sola. Però si aquest trajecte el fa acompanyada de la televisió de referència, avança encara més de pressa i arriba molt més lluny. La teva empresa i Empordà TV, junts som més forts.

0: Fins diumenge, Figueres a l'Alt Empordà es converteix en la capital de la dansa contemporània amb l'arrencada del festival Figueres es mou. En aquesta 13a edició, el festival se centra en el procés de fer-se gran i dona especial protagonisme a les persones de més de 60 anys. Ens ho explica la Núria Peraire.
1: Sí que a vegades penso que què ens queda ara ja.
2: Cinc dones de Figueres entre els 71 i els 74 anys protagonitzen l'espectacle Entre bous i vaques de la companyia La Côte Folle. Ho fan juntament amb artistes d'acrobàcies en un show que parla sobre la memòria, l'oblit i les transformacions que causa el pas del temps. És una de la vintena d'espectacles que es poden veure a la capital de l'Alt Empordà en diferents espais de manera gratuïta fins al 5 de juliol. Una de les responsables, Georgina Vilés, explica la temàtica d'aquest any.
3: Posem la mirada en

0: en aquest procés, no? De fer-se gran com a acte comunitari i també de posar la mirada exactament justament en la bellesa, no?
1: Una de les característiques del festival és el programa de suport a la creació. L'any passat, la companyia Marc Fernández va estar treballant en una proposta amb la Colla Castellera de Figueres, que celebra els 50 anys, i aquest any presenta l'espectacle.
0: I va estar fent aquesta investigació corporal, realment, amb la Colla Castellera, per veure, no, tot aquest llenguatge, no, de la cultura castellera, com la podia portar en el seu espectacle, no? Llavors, ja l'any passat va estar durant uns quants dies a Figueres treballant amb ells i amb elles.
1: La companyia Ad hoc i porta Salida d'Emergència, on 7 personatges entre els 60 i els 80 anys s'escapen per error d'una residència i faran un recorregut pels carrers de Figueres. Un recorregut, diuen, poètic i amb humor.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
2: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Tu pots ser part del canvi.
6: Sol de luz tarda. Sol de luz tarda.
7: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
8: L'onada de calor ha provocat com a mínim 218 morts prematures a Catalunya, que és la xifra més alta d'un juny des que es fa aquest recompte. La majoria de morts, 9 de cada 10, van ser durant la calorada que hi va haver als voltants de Sant Joan. El cert és que aquest mes de juny ha estat un mes molt càlid i sec, després que s'arribés a temperatures de 43 graus al Segrià. Malgrat aquesta xifra, aquest juny no s'ha superat el rècord de l'any passat. Ho explica Aleix Serra, tècnic del Servei Meteorològic de Catalunya.
9: Ha estat com un juliol, fins i tot si fos un juliol estaríem parlant de lleugerament càlid, per tant són mesos de juny que queden totalment incorporats dintre del que seria la canícula.
8: A tot això, segons dades de l'AEMET, el primer semestre d'aquest any ha estat el més càlid de l'estat espanyol en els últims 65 anys, des que es tenen registres, un grau i mig per sobre del que és habitual. Tot plegat té un efecte en la temperatura global de la superfície del mar. La mitjana s'ha situat als 21 graus i ja se superen els rècords del 2023 i del 2024. Carlo Bontempo, director del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, avisa que la situació encara pot empitjorar.
10: Quan hi ha l'oscil·lació positiva del Niño ens fa arribar a valors mai vist abans. I això crec que és una cosa preocupant perquè, clar, des de que com humans escrivim història mai hem viscut una temperatura tan alta. La direcció on estem anant, cada vegada hi haurà nou rècord.
8: L'augment de la temperatura del mar acaba donant més energia a les tempestes i comporta precipitacions extremes i inundacions.
11: Ho estem vivint. Ho veiem venir i encara no reaccionem. Bota, bota, la pilota. I a veure quan explota.
12: Posa-m'hi una mica de música.

0: Això és Ràdio Vila-sacra. Riu, riu.
1: El viatge somiat, la jubilació, el bon temps, dormir plàcidament... Ah, passem la vida esperant estar bé. A Creu Blanca disposem de més de 200 professionals i les millors revisions mèdiques per cuidar de la teva salut. Entra a creublanca.es, ara és el moment.

0: Radio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
2: Pues no me n'entero.
3: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
0: Radio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
4: Oh! Ole!
3: Oh!
4: Ole!
5: Cavistici!
4: Ole!
6: El Moneder sempre controlat.

situar el carro darrere o al costat vostre i col·locar el moneder en una butxaca exterior sense cremallera pot afavorir que algú us el prengui aprofitant la concentració de gent.

0: Això és...
1: So de Luz...
2: K25.
3: Endevina, endevina. És una capsa de música molt gran, plena de milers de sons diferents. Què és?
4: Ja ho sé.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Informació, música, entreteniment.
7: Temps per la cultura.
8: Xica, tica i ballarica.
9: La paraula correcta dels següents barbarismes. Comencem. Hevilla.
10: No sé ni el que...
9: Això.
10: Ah, la hevilla del cinturón.
9: Ferradura? No. Tens a la punta de la llengua, ja ho sé.
11: Sivella.
12: Sivella.
9: Molt bé. I villancico? Que t'has quedat amb la boca oberta.
13: Nadalenca?
14: Una cantata de Nadal, ai.
15: Nadala.
9: Nadala.
13: Nadala.
16: I quina me'n podeu cantar, aviam?
17: Ara ve Nadal, matarem el gall.
18: I a la tia Pepa li donarem un tall.
9: Xirriar?
11: Ui.
19: És que no sé ni què vol dir en castellà, sincerament.
9: Xirriar.
19: Algú et toca els collons.
11: No ho sé, es diria en català.
9: Com xirria, aquest barbarisme.
19: Molest.
9: Molest.
11: Grima?
10: Es que esgrinyolar.
9: Grinyolat, eh?
16: I una babusta.
19: Oh, jo aquesta la sé.
10: Ah, sí, ho sabia.
11: Ai, sucia i asquerosa.
10: Hi ha un buc. No.
19: La saps.
9: Llimac.
11: Molt bé.
9: Pavo. El pavo.
19: Espera.
9: Pere, pavo.
19: No.
11: Espera, que no ho sé, tu saps? Gallindi.
9: Gallindi? Quina nota es posen?
20: Un aprovat.
21: Sí, un 6.
9: Un 6? Te'n vas?
21: Sí.
11: Jo crec que suficient i venga.
9: No,
11: ja està.
9: No pas.
21: 8,6.
9: Sí, 8,6.
10: Un 6 i mig, un 7,
19: Un 5.
9: Jo les aprovo, per això.
11: Gràcies, reina.
9: Hem fet ja tants barbarismes, però ara us en diré un de nou. Això són les postres, no els postres. Déu-n'hi-do. No pas.
5: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
22: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.

0: tranquilitat.
1: No et preocupis si no ens vols escoltar.
2: Eh?
1: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vilasacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
3: Ostres, tu!
1: Així de fàcil és la situació.
4: Ho veieu?
1: I només a Ràdio Vilasacra seleccionem el millor del millor.
3: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.
5: Tiene dos mensajes nuevos. Mensaje número 1. Recibido hoy a las 8 horas 54 minutos.
6: Soc un oient de la vostra ràdio i acabeu de donar el llac blau i m'agradaria saber amb quina versió per poder-la aconseguir, perquè m'ha agradat molt. Si em podeu trucar...
7: Doncs sí, sembla ser que tenim el mateix somni i no ho sabíem.
8: Uau, brutal. Más información en amazon.es.

0: el Racó de l'Albera, especialitats en embotits ibèrics i entrepans. En plena natura i a l'aire lliure.
1: Davant del Centre Reproducció de Tortugues, telèfon 676 58 50 16, Garriguella. Esta vez, ya no...
2: Necessitem música quan estem sols i també quan estem acompanyats. La música ens calma i ens alegra més quan ja estem alegres. La música ens fa traure les penes, ens dona el coratge necessari a l'hora de combatre i plantar cara. Ens fa indignar-nos per a reclamar el que és just. En canvi, també té el poder de fer-nos menys aspres, més suaus, de mostrar tendresa. La música ens porta records, però també ens ajuda a oblidar-los. I ens entreté i ens fa la vida més plaent. El que és l'oxigen per als pulmons, ho és la música per al cor humà.
1: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: Holanda ja està legalitzada, però aquí a Espanya encara hem d'esperar. Vostè què creu? I estaria a favor o en contra de la possible legalització de la marihuana?
1: Soc del parer que millor una legalització de la marihuana.
0: Per què?
1: Perquè penso que igualment hi ha la marihuana, trobes de la marihuana, en tota una sèrie d'un mercat negre il·legal i poc clar. Penso que si fos legal, doncs tot aquest comerç seria controlat, revisat, i la marihuana seria de qualitat i no hi hauria tot aquests negocis il·legals darrere.
0: No creieu que legalitzar la marihuana seria com començar a fomentar l'ús de les drogues?
1: És un tema molt delicat, però penso que no, perquè igualment les drogues hi són, d'una forma, com ja he dit, il·legal, negra, que produeix tota una sèrie de negocis no clars, no? Completament il·legals. I penso que si hi ha drogues, que almenys siguin de qualitat i que no puguin fer més mal del que fan, perquè siguin completament adulterades, maltractades i que puguin afectar l'organisme ja per més.
2: Estic rotundament a favor.
0: Per què?
2: Perquè trobo que hi ha drogues més fortes i estan legalitzades.
0: Com quines?
2: L'alcohol. Els efectes de l'alcohol són molt més perjudicials que els de la marihuana. Això està claríssim, demostrat.
0: I no creu que legalitzant la marihuana seria com començar a fomentar l'ús de les drogues?
2: Que va. No. Gens.
0: Molt bé, moltes gràcies.
3: Jo estic a favor d'una possible legalització de la marihuana.
0: Per què?
3: Perquè és una... Sí que es pot considerar com una droga, però si s'utilitzés amb la mateixa mesura o dins del mateix marc que el tabac, no seria pas lesionadora en els aspectes d'atemar, diguem, no? El que sí que s'ha de contemplar és una educació de l'ús de la marihuana, com en una educació de l'ús de l'alcohol, del tabac, de totes aquestes substàncies estimulants que sempre han acompanyat l'home.
0: Hi ha algú que m'ha comparat la marihuana amb l'alcohol. Vostè què creu?
3: No sé en quin sentit te l'ha comparat.
0: M'ha dit que l'alcohol produïa uns efectes diferents, més demolidors, diguéssim, i que tot i així l'alcohol ja estava legalitzat.
3: A veure, jo no aniria per comparar-ho, no aniria per comparar-ho. El que penso és que cada substància s'ha d'estudiar amb el que és i amb el que produeix i amb els beneficis que aporta. I bé, en aquest cas el que s'hauria de fer és un estudi realment del consum de la marihuana, com pot afectar a determinats grups, normalment és en els més joves, però també es considera que té unes facultats com sedants, en certa manera, i que potenciar més aviat la part de comunicació amb el grup que no parts més agressives, com podria ser el cas d'un consum d'alcohol. Per tant, cada substància s'ha d'estudiar amb el que és i s'ha de donar un marc d'ús i també un aprenentatge, eh? Igual com quan els joves comencen a anar a la festa i comencen a beure, hi ha unes pautes per començar a provar, a veure què és el que passa si un arriba en el límit. Doncs amb la marihuana exactament igual.
4: Bueno, doncs penso que si estigués legalitzada, llavors poder no hi hauria tant de tràfic i no irien tant al darrere de la gent i emprendria aquell que volgués, perquè tot el que prohibit és desitjat. Però bueno, jo crec que això és un negoci per uns quants senyors i la cosa està fumada. Sí, per una part, jo crec que en principi que la droga és dolenta, però llavors també crec que és dolenta que no estigui localitzada, perquè aleshores hi ha una màfia aquí que abusa de la gent. M'has entès?
0: Jo sí que l'he entès. Ara els oients decidiran.
5: Jo en contra.
0: ¿Por qué?
5: Porque muchos jóvenes se arruinan, y padres sufren, los papás. Que llevas pues.
0: Pero por ejemplo, el alcohol también es una droga y está perfectamente legalizada.
5: Eso es verdad, ¿no? Ay, que también sería bueno que pongan, ¿cómo se dice?
6: Pautas.
5: Sí, pautas en este, porque es otra droga también para los jóvenes.
0: Muy bien, muchas gracias. Holanda ya está legalizada desde fa temps, aquí a Espanya encara no. I vostè què diu? I està a favor o està en contra d'una possible legalització de la marihuana?
7: Jo estic a favor sempre que, o sigui, es justifiqui que s'utilitza amb fins terapèutics i que, o sigui, si es pot demostrar que té propietats curatives i que es pot utilitzar això per curar o per minvar efectes d'alguna malaltia, doncs sí.
0: Perquè ara, de moment, la cosa està difícil, perquè no està pas legalitzada ni res, però hi ha el mercat negre i tal. Com ho veu vostè?
7: Hi posa moltes pegues, és el que dic. Suposo que des del moment que es pogués demostrar que sí que té uns efectes positius per la salut, i en canvi no s'han demostrat que en tinguin negatius, jo penso. Si es demostrés una de les dues coses, podria donar raó.
0: Molt bé, moltes gràcies.
3: I estic a favor, perquè jo penso que tothom és responsable del que fa, i bueno, a favor per descomptat de la gent que està malalta si serveix per alleujar el seu dolor. Però per l'altre, doncs, si tothom és responsable del que fa, doncs sí, estic a favor.
0: Molt bé, moltes gràcies.
3: A veure, no ho sé, crec que hi ha altres drogues, com ara l'alcohol o el tabac, que es podrien considerar drogues i bé estan legalitzades. I la marihuana, fins terapèutics, pot arribar a curar gent amb càncer, per exemple, no curar-los, però sí a alleujar-los el mal. Per tant, jo crec que moderada es podria...
0: O sigui, només la marihuana, només per fins medicinals.
3: Sí, bueno, si algú en pren que no sigui per fins medicinals i per vés a saber algun altre...
0: Per col·locar-se.
3: Home, i la gent que veu també es col·loca? Doncs bé, jo crec que sí, que podria legalitzar-se.
0: Molt bé, l'opinió de les persones que sí poden manifestar, doncs això, la seva opinió.
8: Jo més aviat estic a favor de que s'hi legalitzi el tabac. De totes formes, penso que si no s'hi legalitza si no es legalitza la marihuana, és perquè faria la competència al tabac i amb els interessos. Per tant, tot es mou en un camp d'interessos i no en el de l'autèntica ètica i moral.
0: Però vostè creu que, per exemple, la gent que ara fuma Ducados, no volem dir marques, però és el tabac negre que actualment hi ha al mercat, si sortís a la venda tabacs de marihuana, es passarien a la marihuana?
8: Bé, no sé si s'hi passarien, però segurament que hi hauria gent que fumaria marihuana i no fumaria tabac.
0: Molt bé, moltes gràcies.
5: Crec que el tabac tampoc hauria que estar legalitzat, però bueno, no sé. Jo crec que la marihuana no hauria que estar legalitzada. Ja. Només per medicaments o metges i coses d'aquestes.
9: Completament en contra.
0: Per què?
9: Perquè jo crec que les coses aquestes, els oxígens i tot això, doncs no s'ha de prendre. Ja prou amb el tabac i totes aquestes coses i anem a buscar coses més fortes i més pel jovent.
0: Però, per exemple, hi ha persones que utilitzen la marihuana per fins medicinals.
9: Però els que fan per fins medicinals són exactament metges. No es prenen així per les bones d'allò que ho plantin i vagin fumant i totes aquestes coses. Para nada, que viuen.
0: Molt bé, moltes gràcies.
10: Mi també estaria a favor.
0: Per què?
10: Perquè no crec que sigui més perjudicial que el tabac.
0: Ah, però a part de fumar-se, la marihuana també té béns medicinals.
10: Veritat, i culinaris.
0: Com que culinaris? Ha fet mai un pastís de marihuana, vostè?
10: No, però són molt bons, els he provat. Ah. I les amanides de marihuana també són molt bones.
0: I pugen o no pugen?
10: Depèn de com es tracti. Els amanides no, però els pastissos depèn.

0: las frases Dan Ramón.
1: A guineu que dorm no menja gallina.
2: Vas un sopar amb nosaltres?
3: Sí!
2: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El govern vol arribar al 1 milió de desplaçaments al dia en tren a Catalunya el 2040. Es doblarien així els viatges que es fan ara mateix, que no arriben als 500.000. Per aconseguir-ho, la Generalitat ha recollit diverses accions que cal fer a la xarxa en el primer pla de serveis ferroviaris. Es volen reforçar totes les línies de rodalies, allargar recorreguts i augmentar les freqüències de pas. Per exemple, es preveu que els trens passin cada quart d'hora a les estacions de les zones més poblades i es plantegen nous serveis semidirectes cada 30 minuts per connectar més ràpid ciutats separades. També es preveuen nous recorreguts fins a Perpinyà, València o Saragossa. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, admet que primer cal que rodalies i regionals funcionin bé.
2: Massa sovint, des del propi departament, hem de gestionar incidències, esperes que deriven finalment en la pèrdua de confiança dels usuaris. Per tant, és molt necessari que el canvi del sistema vagi al moll de l'os per tenir finalment un sistema excel·lent en el futur.
1: El pla calcula que per duplicar els desplaçaments es necessitaran gairebé 200 trens i 420 maquinistes més dels que hi ha ara. Des del govern també es demana el traspàs de l'alta velocitat a Catalunya perquè els seus trens es coordinin amb la resta de serveis de la xarxa i millorar així l'oferta als usuaris.
3: Agència Catalana de Notícies.
4: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
5: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio

0: Fins diumenge, Figueres, a l'Alt Empordà, es converteix en la capital de la dansa contemporània amb l'arrencada del festival Figueres es mou. En aquesta 13a edició, el festival se centra en el procés de fer-se gran i dona especial protagonisme a les persones de més de 60 anys. Ens ho explica la Núria Peraire.
1: Sí que a vegades penso que què ens queda ara ja.
2: Cinc dones de Figueres entre els 71 i els 74 anys protagonitzen l'espectacle Entre bous i vaques de la companyia La Côte Follet. Ho fan juntament amb artistes d'acrobàcies en un show que parla sobre la memòria, l'oblit i les transformacions que causa el pas del temps. És una de la vintena d'espectacles que es poden veure a la capital de l'Alt Empordà en diferents espais de manera gratuïta fins al 5 de juliol. Una de les responsables, Georgina Avilés, explica la temàtica d'aquest any.
3: Posem la mirada en aquest procés, no, de fer-se gran com a acte comunitari i també de posar la mirada exactament justament en la bellesa, no?
2: Una de les característiques del festival és el programa de suport a la creació. L'any passat, la companyia Marc Fernández va estar treballant en una proposta amb la Colla Castellera de Figueres, que celebra els 50 anys, i aquest any presenta l'espectacle.
3: I va estar fent aquesta investigació corporal, realment, amb la Colla Castellera, per veure, no, tot aquest llenguatge, no, de la cultura de castellera, com la podia portar en el seu espectacle, no? Llavors, ja l'any passat va estar durant uns quants dies a Figueres treballant amb ells i amb elles.
2: La companyia ad hoc i porta Salida d'Emergència, on set personatges entre els 60 i els 80 anys s'escapen per error d'una residència i faran un recorregut pels carrers de Figueres.

0: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
1: Hola, vinc per l'entrevista laboral. Té experiència? Uf, sí, com aquesta ja porto unes 30 entrevistes més.
2: Hosti, noi!
3: Somos rock y flash fem ni los 40, porque Radio Vila saca no está en venta. Aquí sensaciones llenas de alegría y emoción, y si quieres bebes en...

0: La xarxa de comunicació local.
1: La ràdio, quan tu vulguis. Obre les portes. I les finestres. I les terrasses. I els jardins.
2: Obre el teu cervell a una nova forma de sentir ràdio i el teu cos t'ho agrairà.
3: Els temps canvien, les històries també.
4: 1, 2, 3, and...

0: bona salut bucal es reflecteix a la salut general.
1: L'acumulació de la placa bacteriana és la causa principal de problemes de genives com la gingivitis. Vitis t'ajuda a tractar-la amb l'ús del raspall, pasta i col·lutori de Vitis Encías, que ha demostrat eficàcia en la reducció de la placa en tan sols 4 dies.
0: Vitis, més que una boca, és salut. De venda a farmàcies i per a farmàcies.
2: Escolta.
3: Avui estem aquí a Bàscara, que és el poble on també he criat. Estem en el forn de Pal Empordà, és el pa que he menjat durant tota la vida. I res, que em fa molta il·lusió poder presentar una instal·lació que me la sento molt meva, pel fet només de que és el meu poble, diguem-ho així. El forn de Pal Empordà és un forn de pa que està portat per una família de tota la vida, de la família Feliu, i bueno, estan fent el pa de forma artesanal, amb farina que ve de producte integrat. N'hi ha també alguna part que és ecològic. I estan dins un projecte molt xulo, que és d'aquí les províncies de Girona, que els pagesos de la zona produeixen el gra, en fan la farina, una farinera d'aquí Banyoles, que és la farinera Coromina, i després aquesta farina l'utilitzen per fer el pa als flequers de la zona. Per tant, com sempre, tirant cap a casa, fent economia circular. Nosaltres apostem sempre per l'economia circular i sobretot per l'autoconsum, el que sigui el cercle, tancar-lo.
4: Avinguda d'Alt, sense número, Bàscara.

0: vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades a Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: De mitjans de comunicació, n'hi ha tants i de tantes qualitats i possibilitats, avui dia el món als quals accedir simplement amb un mòbil, que qui et digui que és líder d'alguna cosa t'enganya. No et deixis enganyar més. Raona i tria el mitjà que més t'identifiqui, sense necessitat que et vulguin convèncer perquè són líders de res. Comencem a utilitzar el cervell correctament, que falta fa al món.
3: Ràdio Vila-sacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.

0: A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.
1: Un viatge en el temps.
2: Les infermeres són essencials pel nostre sistema de salut, però només ocupen el 5% dels càrrecs de responsabilitat. A Catalunya hi falten infermeres, tot i que amb la seva aportació augmenta la qualitat de vida. Reivindica el que és essencial. Reconeix les infermeres. Entra a diadelesinfermeres.cat.
3: Infermeres?
2: Infermeres!
4: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
5: Tria Ràdio Vila-sacra.
4: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
6: El Pallars Sobirà t'espera. Podràs aguantar la respiració? T'atreveixes amb l'aventura extrema en un dels rius més poderosos d'Europa? Passeja entre els colors de la natura i gaudeix de la gastronomia.
7: Pallars Sobirà. Vols viure tot el que hi ha per veure?
8: Gent que és feliç fent feliços els altres.

Tots hi som. El Centre de Teràpies Especialitzades amb Autisme i Diversitat Funcional, amb serveis residencials d'acció educativa. Atenem a les persones, especialment els infants, adolescents i les seves famílies, en situació de vulnerabilitat. Ens trobaràs al carrer Sant Llàtzer 53 de Figueres i als telèfons 872-985-678 o bé al 640-233-566. Tots hi som.

0: aquí, Ràdio Vila-sacra.
1: I és veritat allò que diuen, que les millors coses d'aquesta vida acostumen a ser gratuïtes.

0: preocupa tu quin bany tenen aquesta casa?
1: El mateix que tindrem nosaltres quan anem a buscar-lo al Rei de la Rajola.
2: Digues que sí, canvia el bany aquest any. Al Rei de la Rajola tens moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Posa un bany del Rei de la Rajola, Medinyà, amb preus extraordinaris. També a Viure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.

0: fins diumenge, Figueres, a l'Alt Empordà es converteix en la capital de la dansa contemporània amb l'arrencada del festival Figueres es mou. En aquesta 13a edició, el festival se centra en el procés de fer-se gran i dona especial protagonisme a les persones de més de 60 anys. Ens ho explica la Núria Peraire.
1: Sí que a vegades penso que què ens queda ara ja.
2: Cinc dones de Figueres entre els 71 i els 74 anys protagonitzen l'espectacle Entre bous i vaques de la companyia La Côte Folle. Ho fan juntament amb artistes d'acrobàcies en un show que parla sobre la memòria, l'oblit i les transformacions que causa el pas del temps. És una de la vintena d'espectacles que es poden veure a la capital de l'Alt Empordà en diferents espais de manera gratuïta fins al 5 de juliol. Una de les responsables, Georgina Vilés, explica la temàtica d'aquest any.
3: Posem la mirada en aquest procés, no? De fer-se gran com a acte comunitari i també de posar la mirada exactament justament en la bellesa, no?
2: Una de les característiques del festival és el programa de suport a la creació. L'any passat, la companyia Marc Fernández va estar treballant en una proposta amb la Colla Castellera de Figueres, que celebra els 50 anys, i aquest any presenta l'espectacle.
3: I va estar fent aquesta investigació corporal, realment, amb la Colla Castellera, per veure, no, tot aquest llenguatge, no, de la cultura de castellera, com la podia portar en el seu espectacle, no? Llavors, ja l'any passat va estar durant uns quants dies a Figueres treballant amb ells i amb elles.
2: La companyia Ad hoc i porta salida d'emergència, on set personatges entre els 60 i els 80 anys s'escapen per error d'una residència i faran un recorregut pels carrers de Figueres. Un recorregut, diuen, poètic i amb humor.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.
7: Imagines poder veure erupcions submarines i extraplanetàries?

0: l'espai Cratertulot és possible. Descobreix Cràter 360.
1: Un viatge extraordinari per quatre volcans inaccessibles, des de les profunditats de l'oceà fins als confins de l'espai.
0: Reserva la teva entrada a espaicrater.com.
1: Espai Cràter, un viatge al centre de la vida.
0: Olot, la Garrotxa.
2: Informació, diversió i alegria.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Un home ha mort després de ser atropellat per un vehicle de la neteja a la platja de la Rabassada de Tarragona, uns fets que es van produir aquest diumenge a primera hora del matí, però que hem conegut avui, Judit Huerta.
2: L'home va morir després de ser atropellat per un vehicle de la neteja a la platja de la Rabassada de Tarragona. Els fets es van produir aquest diumenge a primera hora del matí. La víctima, una persona sense sostre, dormia a la sorra tapada completament amb una manta. El conductor de la màquina no el va veure i el va colpejar. L'home va ser atès pels serveis d'emergències i va ser traslladat a l'hospital. En un principi no presentava lesions de caràcter greu, però va acabar morint hores més tard al centre hospitalari. Segons la Guàrdia Urbana, es va fer les proves d'alcoholèmia al conductor del vehicle de neteja que va donar negatiu. Els fets es consideren accidentals en el marc d'un servei ordinari. Els Mossos ja han informat el jutjat d'aquest succés i el cas està en mans de la justícia.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
3: La pregunta.
4: Per què la música d'avui dia sona tota igual, càntic i càntic? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?

0: Ral d'Avinyó. Realment una raça única. Realment compromesos. Realment sostenibles. Realment deliciós. Carns i embotits Ral d'Avinyó. Realment.
1: Torna a connectar amb la vida.

0: Giuliani.
1: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
2: En el 107 de la FM...
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: Des de l'Alt Empordà al món, avui Viladamat.
5: Viladamat, quins esclats de juny fèrtil ens augures en les espigues madures d'ordis, cibades i blats. Quin record serves d'ahir en les nobles portalades i finestres geminades que en el gòtic van florir. Guarda sobre el serradell Sant Feliu de la Garriga, on l'agonia entrelliga esglesiola i castell. I a Palau Borrell, redós d'oliveres i masies, solituds i companyies d'apostes i resplendors. I a la Demat, sobre els fulls de la terra d'ús escrites en lletres d'or, les collites que sembres i que reculls.
6: A la vida tot canvia i cada dia pot ser millor que l'anterior. Les nous catalanes són salut pel cor, memòria per la vida i energia per seguir endavant. Tradició i futur en un sol cruixit. Salut i territori amb les nous catalanes. Canvia de nou. Coneix-nos a nouscatalanes.cat.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
3: Ara, propostes comercials. Sensacionals.
4: Comercials sensacionals.
5: De programes n'hi ha molts, i no tots agraden a tothom, però quan un programa agrada, agrada.
6: Per mi és un programa molt enriquidor.
7: Transgressor, de molta qualitat. Jo, com a metge i com a psiquiatre, l'aconsello escoltar-lo. El que li molesta, que tanqui l'emissora.
8: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: I parlant d'emocions,
1: 59.
2: Mare meva.
3: Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per gaudir.
4: Més info a espaigironès.com.
5: EO, notícies, curiositats, música i sensacions. A Radio Vila Sacra a Pilons.
6: Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, l'únic fabricant català de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda que hi pot jugar tothom. Ja pots provar-lo als nostres centres de marca entrant a shooterpadel.com. I ara Shooter fa pales sostenibles amb el teu disseny personalitzat. Shooter, el pàdel i pickleball que emociona.
7: Quan arribem,
8: És normal passar quan pregunten per cinquena vegada quan arribem. Però no que sofessin un accident perquè has passat de la ITB. La ITB salva vides, cuida el medi ambient i evita greus conseqüències. Si no passes, passarà.

0: Bona nit.
1: Ara, obrim la carpeta de les entrevistes d'arxiu.
2: Arxiu d'entrevistes.
3: Benvingut a Canal 25, Antoni Bassas, i moltes gràcies.
4: A vosaltres per demanar-me d'una entrevista, que em fa molta il·lusió.
3: Com a periodista has fet moltíssimes coses, però et queden algunes per fer o no?
4: Home, moltes coses.
3: Per exemple, quines?
4: No sé, presentar un telenotícies, per exemple, o donar la volta al món fent reportatge.
3: Ah.
4: Això seria molt divertit, no?
3: Ara que ho dius.
4: Sempre hi ha coses per fer.
3: Per què Antoni Bassas tria ser periodista?
4: Perquè m'agradava. Quan era petit i em preguntaven, tu nen què vols ser quan siguis gran? Jo deia, a mi m'agradaria transmetre partits de futbol per la ràdio. Perquè clar, quan era petit jo no sabia que allò se'n deia periodista. Després, al fer-me més gran, vaig entendre que les persones que fan preguntes i fan entrevistes són periodistes i que aquest ofici s'ensenya a la universitat, a la Facultat de Ciències de la Informació. I per això vaig decidir estudiar periodisme.
3: En la teva etapa amb en Puyal, retransmetent partits de futbol, què vas aprendre?
4: Moltes coses, perquè, mira, vaig aprendre doncs a parlar en directe, a concentrar-me, a pensar ràpidament una pregunta, perquè clar, tu vas al camp de futbol i dius, bueno, si guanyen, faré aquestes preguntes, però i si perden?
3: Yeah.
4: O i si empaten? O si es lesiona un jugador? O si l'han expulsat? Clar, tu no saps mai com seran els partits. I has de reaccionar molt ràpidament a les coses que passen al partit per dir quines preguntes faràs quan acabi, per exemple. No? Això és un... I com ho explicaràs perquè els oients que no ho estan veient tinguin una idea al cap. Per tant, vaig aprendre moltes coses de l'ofici periodístic. Però, és clar, amb les transmissions del Barça passa una altra cosa.
3: Què passa?
4: Que treballes fora de l'estudi, no com ara aquí, que en certa forma ens sentim a casa, sinó que treballes en un ambient extern.
3: Ja. Yeah.
4: I has de superar, doncs, que faci fred, que un porter no et deixa entrar en una sala de premsa, aquestes coses.
3: Sí.
4: I, d'altra banda, viatges, no? Has d'anar a Sevilla, o a Madrid, o a La Corunya, o a Londres, o a Moscou, seguint el Barça. Per tant, has d'agafar avions, has de llogar cotxes, has de contractar hotels, i aprens una mica a anar pel món.
3: Ja. Yeah.
4: Aquests van ser els dos grans aprenentatges. Segurament va ser un gran aprenentatge de la vida. A mi la possibilitat de treballar amb el Puyal, fent els partits del Barça, em va permetre conèixer món i espavilar-me.
3: Home, això d'espavilar-se és important a la vida, eh?
4: Veig que tu saps, eh?
3: Home, i tant que m'ho sé. En aquest món de la comunicació has d'anar esquivant travetes.
4: Te n'explicaria moltes, però...
3: Ja m'ho imagino, Antoni, ja m'ho imagino.
4: Ja, a la vida és molt important creure en les persones, veure quines capacitats tenen, no?
3: I tant.
4: Imaginar-se amb confiança que aquella persona que ara està fent fins aquí, si li dones una responsabilitat, serà capaç de fer fins aquí, farà un salt endavant.
3: Potser l'escola d'en Pujal t'ha fet anar a tu ser una persona amb credibilitat, no?
4: Mira,
3: miro.
4: Tu has dit la paraula, credibilitat ve de creure.
3: Doncs sí.
4: Jo em crec el que faig. Jo si una cosa no l'entenc, no l'explico.
3: Ja.
4: Jo si una cosa no me la crec, no la dic. Jo només explico les... I analitzo les coses de la manera que me les crec o les entenc. Em sembla un principi fonamental.
3: Credibilitat i sentit de l'humor. T'agrada fer riure, tu, Antoni?
4: Sí, m'agrada fer riure, sí. M'agrada explicar acudits, m'agrada... Crec que tinc sentit de l'humor, m'agraden les sèries d'humor, i jo crec que aquesta pregunta que fas està molt ben feta, perquè és veritat que hi ha molta gent que diu el Bassas és un tio molt serio, una persona molt seriosa. Bé, és com tots som seriosos quan s'ha de fer la feina.
3: Ja, ja.
4: I l'humor, si es vol fer bé, també s'ha de fer molt seriosament, perquè és una tècnica, no?
3: Doncs sí.
4: Però per fer-lo has de tenir un cert sentit de l'humor, si no és fals.
3: A veure, explica'm un acudit, Toni.
4: Sí. Un senyor que va al metge i diu, doctor, doctor, és que tinc un amic que té 90 anys i diu que fa l'amor 3 vegades a la setmana. Diu, bueno, doncs...
3: Digui-ho vostè també, si és de l'Eugeni aquest. Què anava a dir? Et va costar molt deixar els matins de Catalunya Ràdio?
4: Sí i no. Sí, perquè feia 14 anys que ho feia, i no per la mateixa raó. És a dir, jo tenia la impressió en aquella època, juliol del 2008, que si no acabava aquell any, em faltaven un o dos, perquè... Quan vaig començar a fer el Matí de Catalunya Ràdio tenia 33 anys, i quan vaig acabar en tenia 46. O sigui, realment és una època molt important de la vida d'una persona, no? Jo em sentia al final d'aquella aventura. No sabia exactament quan, però... jo creia que ja em quedava poc recorregut. Per això et dic que no em va gustar. Però hi ha una cosa que sempre costa, no? Que és perdre el contacte amb la gent. Les coses que es deien en el programa les escoltaven vora 500.000 persones. Home, perdre-ho no és fàcil.
0: Home, doncs no.
4: Però l'últim dia, el dia que vaig plegar, vaig posar una cançó de Lluís Llach, que té un tros d'una lletra molt bonic que diu... senzillament, i com si res, la vida et dona i pren papers. A mi, l'any 95, em van donar el paper de presentador del Matí de Catalunya Ràdio i el 2008 em van retirar el paper.
0: Imagino que ets una persona interessada en les noves tecnologies, no?
4: Sí, perquè... sí, perquè... Tu saps que cada dia hi ha més gent que llegeix el diari a través del telèfon mòbil?
0: Home, no, però sí sé que Canal 25 Ràdio per internet l'escolten una mitja de 2.400 persones al dia.
4: Correcte. Per tant, ara sabem més què està passant. I, en canvi, encara tenim un problema per saber per què està passant. O sigui, tu ara, en un moment, saps que a Tunísia hi ha hagut un atemptat de l'Estat Islàmic que ha matat 23 persones, i que dos d'aquestes 23 persones són un matrimoni del Camp de l'Arpa de Barcelona. Tu això ho saps de seguida.
0: Ja... Yeah.
4: Però qui és l'Estat Islàmic? Qui el paga? Qui el financia? Per què ho fa tot això? Això no ho sabem molt bé. O sigui, hi ha una part de la informació que sí que la sabem, però una altra que no.
0: Doncs quin consell li donaries tu a aquell que vol estar ben informat?
4: Que no es conformi amb un sol diari, o una sola ràdio, o una sola tele, sinó que piqui una mica de tot arreu. Oi que igual que tu no menges cada dia macarrons o bistecs, sinó que un dia menges peix, un altre dia menges amanida, no? Fruita, no? Fas una dieta variada? Doncs informativament també has de fer una dieta variada. I així veuràs diversos punts de vista.
0: Portes ja quasi 10 hores amb Canal 25. Què et sembla, Canal 25?
4: No, que és fantàstic. M'ho estic passant molt bé, les preguntes són boníssimes.
0: I dels membres de l'equip, què dius?
4: Teniu tots un somriure brillantíssim.
0: Són sensacions, això. Antoni.
4: Us esteu quedant al meu lloc, eh? Ja ho veig jo, ja.
0: Hem exhaurit ja el temps i què diem per acabar?
4: Que seguiu així. Que seguiu així perquè ho feu molt bé.
0: Fins una altra, Antoni, i moltes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.

informació, música, entreteniment. Els peus són imprescindibles per a la nostra salut i es mereixen que els tractem amb molta cura. El Col·legi de Podòlegs reuneix a més de 1.500 professionals especialitzats en les diferents branques de la podologia que tenen al seu abast un ampli ventall de tractaments i eines de diagnòstic. Som podòlegs. Tenim cura dels teus peus.

0: El pròxim Saló Manga Barcelona es farà del 5 al 8 de desembre, de dissabte a dimarts, i el visitarà una de les figures més influents del manga de terror, Junji Ito. Valeria Obereda.
1: Un mangaka que aquest any és l'autor del cartell, ens el descriu la directora del Saló, Meritxell Puig.
2: Veiem el Parkway amb la Ona-chan com a guia a tots els personatges de Junji Ito que se reuneixen a Barcelona. Ens va sorprendre molt, sobretot els colors. Ha sigut meravellós.
1: I l'assessor de continguts del Manga Barcelona, Oriol Estrada, ens presenta Junji Ito.
3: Just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat exponencialment al llarg d'aquests anys. I algú amb molt de sentit de l'humor.
1: Altres autors que ja se sap que vindran són els japonesos Soshi Kawamori i Risa Iwata, autors de la pel·lícula Labyrinth, una reflexió sobre la identitat, la fama i el preu de la popularitat en l'era de les xarxes socials.

0: Parc del Canvi.
1: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
2: Fliparàs. Al·lucinaràs.

T'imagines un món a cinc, doncs sí, estàs aquí, a l'Essència en Música, ja saps, generacions. La garganta, més aviat. Doncs sí, mira, surts, te dona l'aire i l'edat té el que té i la mala llet de callar-te les coses també. Però aguantarem aquí perquè ho passis bé i a més t'havíem promès una entrevista amb Alexander Fernández i avui la tenim aquí. O sigui que ves preparant-te.

Estan dient per aquí uns amics que, bueno, que ja l'havien posat la setmana passada o l'altra. Doncs sí, perdó, ja ho sé. Però quan una cançó o un senyor o un grup t'agrada molt, doncs el tornes a punxar, perquè som així de... som així. Mira, una frase: los libros son entre mis consejeros los que más me agradan, porque ni el temor ni la esperanza les impiden decirme lo que debo hacer. Alfonso V el Magnánimo. I després d'això, doncs seguim amb el Dai Job i el seu She Can Write It, que vol dir ella pot portar. Estàs aquí a Sense Música i ara te presentarem l'entrevista. Dai Job.

Aquests eren els Europe i el seu Carrie, una de les grans cançons que hi ha per la història de la música. Que dius que sempre les tranquil·les les fan els heavies. Doncs sí, sempre quan estàvem els heavies allà a la ràdio, doncs també parlàvem això, dic, què passa, que van molt fumats o què? Però bueno, seguim amb els Foreigner i el seu... Ah, no, perdó, deixa'm que t'expliqui una mica. És que ja saps, el refredat aquest m'està matant. Doncs Foreigner és una banda britànica i estadounidense de rock. El 76 es van formar i també així ens tiran cap al... com els Europe, què vols que et digui? És que m'estic bloquejant, o sigui, parlo com vull i com puc. I want to know why. Vull saber que per saber why. Els traductors fan el que volen, jo també. O sigui que te diré una altra frase, així de llibres. El regalo d'un libro, además de obsequio, es un delicado elogio. Ja saps, si vols fer un elogi a alguna persona, un llibre. Sense música, generacions.

Ja, hem presentat els Foranger, que feia temps que no dèiem res d'ells, perquè bueno, han tirat una temporada més en plan música indie, ja ho saps, que estaven por ahí... Ai, perdó. Recuperant la música com podíem. I nosaltres intentem recuperar la veu, però aquí estem, al peu del canó, perquè tu passis bé dos dies a la setmana amb nosaltres i la resta de setmana amb els companys nostres de la Sense Música. Doncs seguim amb els Foranger i el seu Watching for a Girl Like You. Algo així com esperant per a una noia que li agrada. Vols una frase? Doncs vinga, va. No sé quina. Libros, caminos y días dan al hombre sabiduría. Anda, mira, aquest no ho sabíem. Proverbi àrab.

Ei, anem deixant enrere els Foreigner i el seu ai Waiting for a Girl Like You, i ens posem una mica firmes perquè estava llegint el de la dona aquesta que ve ara i la veritat és que ens tenim que posar firmes, no? És la Norah Jones, una cantant, compositora, pianista, actriu d'Estats Units, i bueno, que ha guanyat 9 Grammys, tu. Ha vingut com a cantant 40 milions de discos. És que sí, entre el refredat i això, jo tantes xifres ja se me'n va al cap del tot, o sigui, ja normalment se me'n va, no? Però amb aquestes coses més. Doncs sí, tenim ara la Norah Jones i el seu somris, Sortida de Sol, i que esperem que t'agradi. Igual que aquesta, anem a canviar la frase d'una altra cosa, si és que ens dona temps, perquè això va molt lent. Ja saps, estem als exteriors, als estudis exteriors, i aquí tot arriba quan arriba, sense pressa, perquè no tens que tenir pressa en la vida, eh? Erotismo y poesía. El primero es una metáfora de la sexualidad, la segunda una erotización del lenguaje. Octavio Paz, paraules majors, eh?

Aquesta l'en Rajo, ja veus que avui tenim un programa molt tranquil·let, l'entrevista a Alessandro Fernández, escriptor de No lo tires. Jo el tinc, i he tingut un problema. No l'he portat perquè me'l signi. Mira, algun dia ho farem, si me'n recordo. De tota manera sé que està ahí, o sigui que no hi ha problema. Si vols, te'l recomano. Sí, diries, ostres, amb les peladures de la patata es pot menjar? Sí, ei, i del plàtan, i moltes coses. Compra el llibre, ja veuràs. Te sortirà a compte perquè una patata té molt més que només la part blanca, vale? De Jonathan Nora Jones ens entrebanquem i el seu Turn Me On. Connecta-me, Turn Me On, Nora Jones, i un altre casset de poesia així curteta. Díganos que existen dos tipus de mentes poètiques, una apta per a inventar fàbules i otra dispuesta a crearlas. Galileo Galilei, Nora Jones, Turn Me On.

Ja saps que normalment potser en dos cançons del mateix, però quan es dona por ahí, pues deixem una, i si no es dona i punxem quatre, com t'agafa, no? Igual que ara els Of Monster of Men i el seu You Bones. Ganes de parlar poques, estic caldat, però acabarem el programa. In...

0: Molt fenomen que, bueno, he tingut que fer aquí una petita variació, perquè resulta que tenim preparat des de fa uns dies, més aviat setmanes, mesos ja, com aquell que diu, l'Alan Parsons Project, que tinc ganes de posar-ho. Per què? Perquè tinc ganes. Aquest grup britànic que, bueno, es va formar cap allà, cap al 75 també. Mira, avui estem cap al 70, 75, 78, 80, i, bueno, la seva popularitat va arribar als 82, 85. I, bueno, te'l podria posar, però clar, com el això va per ordre alfabètic, quan el vols mirar dius, però què has fet ara, una altra vegada tu, però bueno, o sigui que ara sí que toca The Alan Parsons Project i el seu A Dream with a Dream, un somni dins d'un somni, The Alan Parsons Project. Una frase, és que m'estan punxant per aquí a darrere. Bueno, va, si la poesia no nace espontàniamente como la hoja de un árbol, es mejor que no nazca de ningún modo. John Keats. Mira, un poeta anglès. I això, Alan Parsons Project.
1: For my own part, I have never had a thought which I could not set down in words with even more distinctness than that which I conceived it. There is, however, a class of fancies of exquisite delicacy which are not thoughts, and to which as yet I have found it absolutely impossible to adapt to language. These fancies arise in the soul, alas, how rarely, only at epochs of most intense tranquility, when the bodily and mental health are in perfection, and at those mere points of time where the confines of the waking world blend with the world of dreams. And so I captured this fancy, where all that we see or seem is but a dream.

Això és com sempre te faig, no? Quan m'emociona una cançó, i els Alan Parsons, que tot el que tenen m'encanta. Hi ha grups que, bueno, hi ha alguna cançoneta que baixa, que puja, que... però els Alan Parsons m'encanta. Igual que aquesta, que és el I Am Robot. La lectura és a la mente lo que l'exercicio al cuerpo. I el senyor aquest, això era de Joseph Addison, eh? El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Miguel de Cervantes. Impressionant, no? Igual que aquesta, de Alan Parsons Project i el seu iRobot. Segur que l'has escoltat 40.000 vegades.

un programa en plan tranqui, però tranqui total. Ja normalment els tenim una sigles com relaxant, no? El dilluns, te'n vas a dormir, nosaltres encara tenim la gola fastidiada, o fotuda, o digue-li com vulguis. Clar, se te barregen les paraules, però bueno, esperem. Vale? Doncs nosaltres seguim amb el senyor Peter Green. Es diu Peter Allen Greenbaum, més conegut com Peter Green. Era guitarra de blues rock i membre fundador de la banda Fleetwood Mac. En B.B. King va dir d'ell que era l'únic home que l'havia fet suar. Això sona una mica eròtic i tot, eh? I, bueno, del Peter Green el presentem al Burglar. He intentat traduir-ho i es veu que no té traducció. O sigui que, lee y conduciràs, no leas y serás conducido, Santa Teresa de Jesús. Això, no te deixis emportar, no siguis una titella, ¿vale? Peter Green.

0: El Peter Guine arribem al final d'aquest programa, que esperem t'hagi agradat, que l'entrevista amb l'Alexander Fernández t'hagi agradat, que si no saps què regalar aquest Nadal, pues ja saps, el llibre, no lo tires. Aprenen i a la cuina es fan moltes coses i a més t'ensenya a tenir un bon cos. El tio es treballa el cos, es cuida molt. I nosaltres et diguem, ja saps, si estàs a la carretera, sisplau, controla, no veguis, que veguin el que no té que conduir, si vols veure, si no, tampoc passa res, no? O sigui, aigua, aigua i ja està. I això, que t'esperem aquí el proper programa, que siguis molt feliç i que esperem que hagi guanyat el sí. Fins la propera, amics, petons, sigueu feliços.
1: Sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix només Ràdio Vila-sacra.
2: La ràdio que s'entén intel·ligentment.
1: Tant si es vol com si no es vol. 107 FM i punt.
3: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
1: Bona nit.
4: Recordi bé.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: És que t'era tot.
7: Bueno, sempre diuen, no?, que tot el que val la pena costa.
8: Ones de llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.

0: t'apuntes?
1: Ara sí!
2: Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
3: Música i cinema.
4: Tot el cinema a la teva ràdio local.
5: EAE Business School patrocina aquest espai.
6: La llanterna màgica.
7: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 391 des dels nostres inicis i 41 d'aquesta desena temporada. John Travolta és una de les figures més versàtils de l'espectacle nord-americà, amb una trajectòria que abasta el cinema, la televisió, el teatre i la música. A començaments dels anys 70 va iniciar la seva carrera com a actor, obtenint els primers papers televisius abans d'assolir notorietat amb la sèrie Welcome Back, Carter. Amb 22 anys va formar part de l'elenc de Carrie, dirigida per Brian De Palma, a partir de la novel·la de Stephen King, i va protagonitzar el telefilm El chico de la burbuja de plástico. Però la seva consagració internacional arribaria amb Febre del dissabte nit, que el convertiria en un fenomen mundial. La seva capacitat per combinar interpretació, cant i dansa l'ha convertit en una gran...

0: gran estrella internacional. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
1: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
0: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
1: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
0: Tot a punt? Doncs vinga, som-hi.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
0: John Joseph Travolta va néixer el 18 de febrer de 1954 a Inglewood, Nova Jersey. Era el petit de 6 germans i va créixer en una llar marcada per l'ofici i l'escena. El seu pare, Salvatore Travolta, havia estat jugador semiprofessional de futbol americà abans de dedicar-se a la venda i gestió d'un negoci de pneumàtics. La seva mare, Helen Cecilia Travolta, era actriu, cantant i professora de teatre i d'anglès a secundària. L'empremta materna va ser decisiva. Travolta va créixer amb els seus germans més grans, Joey, Helen, Ann, Margaret i Sam, tots vinculats en algun moment a les arts escèniques. Des de molt petit, el menor dels Travoltes va desenvolupar una capacitat d'imitació i el seu pare va construir una tarima de teatre per tal de que els sis germans poguessin realitzar representacions per la resta de la família. Va formar-se a l'escola secundària de la seva ciutat, però va deixar els estudis per dedicar-se a la interpretació. Els seus pares, veient que el petit tenia aptituds innates per la interpretació, van inscriure'l en una escola dramàtica de Nova York, on va formar-se en cant, interpretació i dansa.

La primera incursió en el món de l'espectacle va fer-se sobre unes tables d'un escenari teatral. El 1972 va debutar a l'Off-Broadway amb Rain. Després va passar per una breu gira amb una versió menor de Gris i va fer el salt a Broadway amb Over Here. En paral·lel, va anar sumant petits papers televisius i anuncis fins que el 1975 va formar part de l'elenc de la sèrie de televisió Welcome Back, Color, on Travolta interpretava Vinnie Barbarino, que el va convertir en un ídol juvenil. També per la televisió va protagonitzar el film El chico de la burbuja de plástico. En el film dirigit per Randall Kleiser, que dos anys més tard dirigiria Gris, Travolta compartia protagonisme amb Diana Hyland, 18 anys més gran que ell, i amb la que va iniciar una relació sentimental un cop finalitzat el rodatge. El salt definitiu a la pantalla gran va arribar amb unes breus aparicions a La lluvia del diablo i Carrie, sota la direcció de Brian De Palma i basada en una de les històries de Stephen King. En tot el treball realitzat en els darrers anys, Travolta albirava un bon futur per la seva naixent carrera, però no imaginava que una trucada del productor Robert Stillwood seria un esdeveniment decisiu que definiria no només la seva carrera, sinó la seva imatge com a icona de tota una època.

L'oferta de Robert Stigwood en realitat era doble. Volia que Travolta protagonitzés la pel·lícula musical Febre del dissabte nit i, si acceptava l'oferta, a més seria el protagonista de la versió cinematogràfica de Gris. D'aquesta forma va ser com l'actor es va ficar la pell de l'italoamericà Tony Manero, un ballarí que va canviar la forma de ballar de mig món. Per tal de preparar-se al personatge, Travolta va passar-se moltes nits en diferents discoteques observant la forma de ballar del públic. Stigwood li va donar llibertat perquè aportés qualsevol detall a la producció, i Travolta es va formar en dansa i va treballar amb un coreògraf professional per l'elaboració de la seva famosa escena del ball a la discoteca. D'aquesta forma es va crear un personatge que esdevindria mític. Tot i això, en la seva vida personal no tot anava bé. A la seva núvia, Diana Hyland, li van diagnosticar càncer. Portava anys lluitant contra la malaltia i, gràcies als tractaments, havia aconseguit reduir els efectes, però va arribar un moment en què va deixar de ser així. Quan Hyland va morir amb només 41 anys, Travolta va quedar destrossat. Irònicament, mentre la seva vida personal anava en detriment, la seva carrera professional s'enlairava fins al més alt.

0: La llanterna màgica a Ràdio Sabadell.
1: Toni Manero, el personatge de ficció interpretat per Travolta a Febre del dissabte nit, li va valer la seva primera nominació a l'Oscar a millor actor. Un any més tard, Gris, amb Olivia Newton-John, el va consagrar com a estrella musical de primer ordre. L'èxit assolit a aquestes dues darreres pel·lícules van situar-lo entre les figures més populars de Hollywood. Paral·lelament a la seva carrera cinematogràfica, va desenvolupar una activitat destacada com a cantant. El tema Let Her In va entrar a les llistes d'èxits nord-americanes, mentre que les cançons interpretades al costat d'Olivia Newton-John per la banda sonora de Gris van esdevenir fenòmens internacionals. A finals de la dècada dels 70 i principis dels 80, els principals estudis de Hollywood el consideraven una de les estrelles més rendibles. El 1980 va protagonitzar Cowboy de Ciutat, sota la direcció de James Bridges. Aquell mateix període va intervenir a Impacte, dirigida per Brian De Palma i coprotagonitzada per Nancy Allen. Tot i que la pel·lícula no va obtenir inicialment uns bons resultats comercials, amb el temps va passar a ser considerada com a una de les obres més valorades de la filmografia de Travolta.

meitat de la dècada dels 80, la seva carrera va experimentar una etapa més irregular. Va participar en produccions com Lluitant per la fama, seqüela de Febre del dissabte nit, dirigida per Sylvester Stallone. Units pel destí, novament compartint pantalla amb Olivia Newton-John, i Perfecta, dirigida per James Bridges i coprotagonitzada per Jamie Lee Curtis. Malgrat l'expectació mediàtica, aquestes obres no van repetir l'impacte dels seus grans èxits anteriors. La recuperació artística no va començar fins a finals dels 80 gràcies a la comèdia Mira quién habla, dirigida per Amy Hackerling l'any 1989. La pel·lícula, coprotagonitzada per Christy Alley, va obtenir un notable èxit comercial i va generar dues seqüeles, Mira quién habla también i Mira quién habla ahora. Aquestes produccions van permetre a Travolta reconnectar amb el gran públic i preparar el terreny per la segona gran etapa de la seva carrera. L'autèntic renaixement professional arribaria a mitjans de la dècada dels 90, quan l'any 1994 el director Quentin Tarantino el va escollir per interpretar Vincent Vega a la pel·lícula Pulp Fiction, compartint protagonisme amb Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis i Harvey Keitel.

Pulp Fiction va obtenir la Palma d'Or al Festival de Cannes de l'any 1994 i va esdevenir una de les obres més influents del cinema contemporani. La interpretació de Travolta li va valer la segona nominació a l'Oscar a millor actor i va revitalitzar completament la seva carrera. Després de l'èxit assolit en Pulp Fiction, l'actor va encadenar una sèrie de produccions d'alt perfil. El 1995 va protagonitzar Joc de gàngsters, dirigida per Barry Sonnenfeld, paper per al que va obtenir el Globus d'Or a millor actor de comèdia o musical. L'any següent va intervenir a Phenomenon, al costat de Kira Sedgwick i Michael, dirigida per Nora Ephron, i un any després es posa a les ordres de John Woo per interpretar Cara a Cara, una de les pel·lícules d'acció més destacades de la dècada, que plegava John Travolta amb Nicolas Cage en un duel interpretatiu que va obtenir un ampli reconeixement per part de la crítica i del públic en general. Aquell mateix període va consolidar Travolta com a productor cinematogràfic i va combinar tasques interpretatives amb altres més executives. Entre les seves produccions més destacades trobem Mad City, dirigida per Costa Gavras, i Primary Colors, dirigida per Mike Nichols.

0: La llanterna màgica. A Ràdio Sabadell 94.6.
1: En l'àmbit personal, un esdeveniment transcendental es va produir el 1991. El 5 de setembre d'aquell any es va casar amb l'actriu Kelly Preston. La parella s'havia conegut durant el rodatge de Los Expertos l'any 1989. El matrimoni es va convertir en un dels més estables de Hollywood. D'aquesta unió van néixer tres fills, Jed, Ella Blue i Benjamin. Però la mort de Jed durant unes vacances familiars a les Bahamas va representar un cop profund per la família. Jed patia diversos problemes de salut des de la seva infància. Paral·lelament a la seva carrera artística, Travolta va continuar desenvolupant una de les seves grans passions, l'aviació. Pilot titulat de diverses aeronaus, va obtenir diferents llicències professionals i va arribar a operar avions de gran capacitat. El 1999 va protagonitzar La filla de l'ambaixador, dirigida per Simon West. L'any següent va assumir un dels projectes més ambiciosos de la seva carrera com a actor i productor executiu, Camp de batalla, La Terra, però la producció va ser rebuda molt negativament per la crítica i està considerada com a un dels fracassos més sonats de la història recent de Hollywood.

Un dels èxits més destacats d'aquesta etapa va arribar en Hairspray, adaptació cinematogràfica del musical de Broadway dirigida per Adam Shankman. Travolta donava vida al personatge de Edna Turnblad, paper popularitzat originalment per Divine. La seva interpretació va ser àmpliament elogiada. El repartiment incluïa també Michelle Pfeiffer, Christopher Walken, Zac Efron i Queen Latifah. Paral·lelament, Travolta ha participat en diverses iniciatives benèfiques i humanitàries. Després del terratrèmol que va devastar Haití al gener de 2010, va pilotar personalment un avió carregat amb material d'emergència, medicaments i equips d'ajuda humanitària. Travolta, que havia obtingut la llicència de pilot als 22 anys, va arribar a acumular milers d'hores de vol. La seva residència, a l'exclusiu complex residencial privat de The Jambolair Aviation Estates, inclou dues pistes de rodatge que porten directament als hangars dissenyats pel seu Boeing 707 i altres avions personals, fet que li permet tenir una pista d'aterratge al seu propi habitatge. L'any 2020, una nova tragèdia personal va colpejar l'actor: la mort de la seva esposa, Kelly Preston, després d'una lluita contra un càncer de mama. Des d'aleshores, Travolta ha assumit un paper especialment actiu a l'educació i al suport dels seus fills, Ella Blue i Benjamin.

Després de la mort de Kelly, l'actor va reduir parcialment la seva activitat professional per dedicar més temps a la seva família. Tot i això, va continuar treballant de manera regular tant en cinema com en televisió. Entre les produccions d'aquesta època destaquen Fanatic, de l'any 2019, Muere Hart, de l'any 2023, al costat de Kevin Hart, i diversos projectes independents en què va combinar les funcions d'intèrpret i productor. Al llarg de més de 5 dècades de carrera, Travolta ha treballat amb alguns dels cineastes més importants del seu temps. La seva trajectòria ha estat reconeguda amb nombroses distincions. Entre les més destacades figuren un Globus d'Or a millor actor per Joc de Gangsters, diversos premis People's Choice, premis i reconeixements de la indústria de l'exhibició cinematogràfica, premi de la International Indian Film Academy, un dels premis més prestigiosos del cinema indi, i el Premi Donostia que li va atorgar l'any 2019 al Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià. Travolta ha estat nominat en dues ocasions a l'Òscar a millor actor, per Febre del dissabte nit i per Pulp Fiction. També ha estat nominat als BAFTA, Emmy i Globus d'Or.

0: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
1: Un dels moments més destacats de la seva etapa recent es va produir durant la 79a edició del Festival de Canes. El 15 de maig de 2026, el delegat general del festival, Thierry Frémaux, va lliurar per sorpresa a l'actor la Palma d'Or d'Honor en reconeixement al conjunt de la seva trajectòria artística i a la seva contribució al cinema internacional. L'homenatge va coincidir amb la presentació del seu debut com a director de la pel·lícula Ven a volar conmigo i va provocar una emocionada reacció de l'actor davant del públic del certamen. Travolta, molt emocionat, va dir que per a ell aquest premi era més que un Òscar. No m'ho puc creure, em vas dir que seria una nit especial, però no sabia què era per això, li va dir a Frémaux al rebre la palma de les seves mans. El film, estrenat el 29 de maig a la plataforma de streaming Apple TV, adapta la novel·la publicada per l'actor l'any 1997, on relata el seu amor per l'aviació. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: Quina raó mou el teu món?
1: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí.
3: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
4: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
5: Bona nit.

Potser no calen presentacions si us dic que jo em calço amb la terra llaurada. Que us veig al voltant de les taules, les brases i el fum del foc viu macarona la carn. I aviat s'inicia el combat per la salsa.

0: fins diumenge, Figueres, a l'Alt Empordà es converteix en la capital de la dansa contemporània amb l'arrencada del festival Figueres es mou. En aquesta 13a edició, el festival se centra en el procés de fer-se gran i dona especial protagonisme a les persones de més de 60 anys. Ens ho explica la Núria Peraire.
1: Sí que a vegades penso que què ens queda ara ja.
2: Cinc dones de Figueres entre els 71 i els 74 anys protagonitzen l'espectacle Entre bous i vaques de la companyia La Côte Folle. Ho fan juntament amb artistes d'acrobàcies en un show que parla sobre la memòria, l'oblit i les transformacions que causa el pas del temps. És una de la vintena d'espectacles que es poden veure a la capital de l'Alt Empordà en diferents espais de manera gratuïta fins al 5 de juliol. Una de les responsables, Georgina Avilés, explica la temàtica d'aquest any.
3: Posem la mirada en aquest procés, no?, de fer-se gran com a acte comunitari i també de posar la mirada exactament justament en la bellesa, no?
2: Una de les característiques del festival és el programa de suport a la creació. L'any passat, la companyia Marc Fernández va estar treballant en una proposta amb la Colla Castellera de Figueres, que celebra els 50 anys, i aquest any presenta l'espectacle.
3: I va estar fent aquesta investigació corporal, realment, amb la Colla Castellera, per veure, no, tot aquest llenguatge, no, de la cultura castellera, com la podia portar en el seu espectacle, no? Llavors, ja l'any passat va estar durant uns quants dies a Figueres treballant amb ells i amb elles.
2: La companyia Ad hoc i porta Salida d'Emergència, on set personatges entre els 60 i els 80 anys s'escapen per error d'una residència i faran un recorregut pels carrers de Figueres. Un recorregut, diuen, poètic i amb humor.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Tu pots ser part del canvi. EAE Business School patrocina aquest espai.
8: Moments d'òpera.
9: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Un fracàs inicial no sempre es tradueix en un títol fallit. És el cas de l'obra d'aquesta setmana, Avui i Vespri Siciliani.
8: D'òpera amb Albert Galzeran.
9: I Vespri Siciliani és una òpera dividida en 5 actes amb música de Giuseppe Verdi i llibret originàriament en francès de Charles Devrayer i Eugène Scribe, tot i que basat en el llibret de Le Duc d'Alba escrit per Gaetano Donizetti 12 anys abans. Van estrenar-se aquesta òpera a París el 13 de juny del 1855, tot i que ràpidament va difondre's arreu d'Europa en la seva versió en italià. A Catalunya hi arribaria per primer cop el 4 d'octubre del 1856 al Gran Teatre del Liceu. En quant als personatges que intervenen en aquestes vespres sicilianes de Verdi, Guido di Monforte és el governador francès de Nàpols, alhora que pare d'Arrigo, paper per baríton. Arrigo, el seu fill, tot i que no ho sap, de Guido i està enamorat d'Elena, paper aquest per tenor líric. Elena és una duquesa, alhora que patriota italiana, paper per soprano bardiana, que també podríem definir com a soprano dramàtica de coloratura. Ja sabeu aquesta veu tan exigent que demanava Verdi, sobretot per les sopranos en les seves òperes. Giovanni de Procida és l'enviat de Sicília per negociar amb la monarquia catalano-aragonesa a la invasió de l'illa. És un paper, el de Giovanni de Procida, per baix. La tria del tema d'aquesta òpera no va ser precisament un encert dels llibretistes ni tampoc del compositor. Fixem-nos-hi, perquè des del punt de vista del Risorgimento italià i pel públic italià, aquesta història podria resultar estimulant, ja que es tornava a dibuixar un paral·lelisme que abans havia funcionat, en aquest cas assenyalant a l'invasor francès com l'opressor del poble italià. Però, és clar, aquest títol no s'estrenava a Itàlia, sinó que es va estrenar a París, un títol on es lloa una conspiració precisament contra les tropes franceses. Això, evidentment, no va ser una bona idea, menys encara fent referència a la col·laboració espanyola. Per tant, l'òpera es basa en uns fets històrics que es van produir el 1282 i que es coneixen amb el nom de les Vespres Sicilianes i que, tot seguit, us podrem explicar, però que tot això et fa pensar que l'èxit francès es donava en bona part gràcies a la mala tria d'aquest argument. Dit això, anem a fixar-nos-hi, perquè

si el primer acte d'Ivespi Sicilian i de Verdi hem de situar-nos a Palerm. És l'any 1282. Ens ubiquem al mercat de la ciutat, encara hi ha d'avui un mercat molt caòtic. Sicília es troba sota ocupació francesa, sent Guido di Monforte el governador designat per la potència invasora. La duquesa Elena, germana d'un màrtir per la llibertat de Sicília, s'ha convertit en símbol de la resistència. En sortir de l'església, un soldat l'obliga a cantar i ella tria una cançó siciliana que exalta precisament la llibertat. L'escoltarem en la veu de Martina Arroyo, dirigida per James Levine, amb la New Philharmonia Orchestra.

No cal dir que després d'aquesta escena, Elena aconsegueix exaltar, tal com acabem de sentir, a tots els que es troben al seu voltant. Però ara arriba Monforte i tots fugen, excepte el jove Rigo, que acaba de sortir de la presó a la que havia estat condemnat pels francesos i que està enamorat d'Elena, per qui es correspost. Rigo s'enfronta a Monforte i aquest, sorprès pel coratge del jove, intenta establir-hi una amistat. Però Rigo el rebut.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els Moments d'Òpera, resumint musicalment i argumentalment i Vespi Siciliani de Verdi, situant-nos ara a una vall pròxima a Palerm. Som al segon acte. El metge Pròxida torna després d'un llarg exili. S'ha confabulat amb Helena i Arrigo per iniciar una revolta contra els francesos, amb la que, a més, pretenen venjar la mort del germà d'Helena. Però Monforte ordena detenir a Arrigo, qui és portat al seu palau. Això, unit a un intent d'uns soldats francesos de raptar les dones assistents a una boda, encén l'aire popular i el conspirador planeja entrar disfressat al palau i assassinar Monforte. Ara, però, escoltarem a Pròxida, la veu de Roger Raimondi, saludant emotivament la seva pàtria. Oh!

0: Moments d'òpera.
1: A l'inici del tercer acte de I Vespri Siciliani de Verdi, Monforte, a través d'una carta de la seva antiga esposa, redactada poc abans de la mort d'aquesta, s'ha assabentat que Arrigo és el seu fill. Així li fa saber a Arrigo, però aquest el rebutja, comunicant-li que mai no podrà sentir cap a ell un amor filial. Arrigo és Plácido Domingo, mentre que Cheryl Milnes és Monforte, amb dos dirigits per James Levine.

Pròxida i Elena hi accedeixen emmascarats amb la intenció d'assassinar Monforte. Arrigo aleshores pateix un conflicte interior. Per una banda, vol la llibertat del seu poble, però per l'altra tem l'assassinat del que és el seu pare. Aleshores, li comunica a Monforte que corre perill, però aquest decideix no prendre cap precaució i es queda al saló on se celebra el ball. En el moment en què Elena intenta apunyalar Monforte, Arrigo s'interposa i salva el seu pare. Elena i Pròxida, desconeixedors de la relació entre Monforte i Arrigo, pare i fill, prenen aquest últim per un traïdor.

Situat ja al quart acte d'I Vespi Siciliani de Verdi, seguim els moments d'òpera. Aquesta escena comença a la presó. Elena i Pròxida han estat arrestats i seran condemnats a mort. Arrigo li explica a Elena el motiu del seu capteniment i aquesta el perdona. Arrigo comunica al seu pare que morirà amb els condemnats, tret que siguin alliberats ells també. Monforte accedeix a alliberar-los tots sota una sola condició. Arrigo haurà de reconèixer-lo com a pare, condició que és acceptada per Arrigo. Monforte, com a senyal de bona convivència entre francesos i sicilians, proposa el casament d'Elena i Arrigo, però Pròxida no veu en aquest esdeveniment més que una altra oportunitat d'esvalutar els sicilians per obtenir la llibertat. Fixem-nos, però, en el duet entre Elena, que és Martina Arroyo, i Arrigo, que és Plácido Domingo.

de nou som al Palau de Monforte, concretament als jardins. Arrigo i Elena estan alegres en pensar que el seu casament portarà la pau. De fet, Elena agraeix les flors que les seves amigues li han regalat. És el popular Bolero, una de les escenes més icòniques d'aquesta òpera. L'escoltarem ara interpretat per la soprano Anna Netrebko.

0: Però després d'aquesta lluïda escena, Procida apareix i explica a Elena el seu pla. Quan sonin les campanes anunciant la boda, el poble atacarà els francesos. Elena renuncia al casament per tal d'evitar l'enfrontament i la guerra, davant l'estupor de Rigo, que no comprèn la traïció d'Elena. Però Monforte l'obliga a casar-se per la força. Per tant, finalment, en sonar les campanes, el poble cau sobre Monforte i també els francesos. I així és com acaba Les Vespres Sicilianes de Giuseppe Verdi, el títol d'aquesta setmana, Els Moments d'Òpera. Ja ho sabeu, tornarem en 7 dies amb més òperes. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'Òpera amb Albert Galzeran.

0: Bona nit.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Els càmpings gironins fan història i creen la primera fundació del sector a l'Estat per impulsar projectes socials i de turisme regeneratiu. L'acte s'ha presentat al Castell de la Trinitat de Roses davant de 150 persones. El seu president, Miquel Gotanegre, deixa clar la intenció del projecte.
3: És molt important retornar a la societat una part del valor que aquesta societat ens permet generar. Fa gairebé 50 anys que l'Associació de Càmpings de Girona treballa perquè el nostre sector sigui un referent. Ahir, quan llegia l'acte, va sortir la data exacta, 14 d'abril de 1977. O sigui, d'aquí pocs mesos la nostra associació farà 50 anys. Avui fem un pas més. Volem que aquest lideratge es tradueixi amb més benestar per les persones i sobretot pel territori.
2: L'entitat neix avalada per una trajectòria solidària que ha recaptat més de 158.000 euros. Una implicació amb el territori que el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha volgut posar en valor.
4: Per donar també aquest valor i que també és convenient donar-lo, a dir, ajudem a totes aquelles entitats que també es cuiden